0: Francis Poulenc és l'autor d'aquesta sonata per a violí i piano FP-119 que hem sentit interpretada per membres de The Nage Ensemble.
1: Catalunya Música.

Era la sinfonia número 45 en fa sostingut menor, la sinfonia dels adeus de Franz Joseph Haydn, aquesta que acabem de sentir, interpretada per The English Concert, la formació que dirigeix Trevor Pinnock.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Tot seguit podrem sentir la fantasia per a piano en do major, opus 17 de Robert Schumann, en la versió del pianista Mikhail Pletnev.

El pianista Mikhail Pletnev, en un enregistrament de l'any 2003, ens oferia la fantasia per a piano en do major, opus 17, de Robert Schumann.

0: Catalunya Música.
1: La nostra programació continua avui amb l'arranjament per a guitarra i quartet de corda del concert en re menor, catalogat amb el número 1052 de Johann Sebastian Bach. En sentirem els tres moviments en aquesta versió del guitarrista Xuefei Yang amb l'Elias String Quartet.

0: Era l'arranjament per a guitarra i quartet de corda del concert en re menor catalogat amb el número 1052 de Johann Sebastian Bach. La versió la interpretava el guitarrista Xuefei Yang amb el quartet de corda Elias.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, ara podreu sentir la Sinfonia Dante per a orquestra i cor femení de Franz Liszt. Sentim el cor de la secció artística del Collège Voltaire de Ginebra i l'orquestra de la Suïssa francòfona. Dirigeix Jesús López Cobos. Aquest enregistrament és de l'any 1981.

0: S'acaba aquí la Sinfonia Dante per orquestra i cor femení de Franz Liszt. Sentíem el cor de la secció artística del Collège Voltaire de Ginebra i l'orquestra de la Suïssa francòfona. Dirigia Jesús López Cobos en un enregistrament de l'any 1981.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La programació de Catalunya Música continua amb l'audició del concert per a piano i orquestra número 1 en mi menor, opus 11, de Frédéric Chopin. Emmanuel Ax, al piano, i l'Orchestra of the Age of Enlightenment, dirigida per Charles McCarras, interpreten la versió d'aquest

0: Aquest era el concert per a piano i orquestra número 1 en mi menor, opus 11 de Frédéric Chopin, i el sentíem interpretat pel pianista Emmanuel Ax amb l'Orchestra of the Age of Enlightenment, aquesta formació que dirigia Charles McCarras.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Música per a piano de Johannes Brahms per continuar la nostra programació. Sentim les variacions sobre un tema original, opus 21, número 1, una obra de l'any 1857 que ens ofereix el pianista Julius Katchen.

Un enregistrament de l'any 1962 en què Julius Katchen ens oferia les variacions per a piano sobre un tema original, opus 21, número 1, de Johannes Brahms.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Sou a la Sintonia de Catalunya Música, que avui continua la seva programació amb la Gran Fuga en si bemoll major, opus 133, de Ludwig van Beethoven. Avui la sentirem en la versió orquestral de Michael Gillen, que ell mateix dirigeix al capdavant de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Sud-oest d'Alemanya.

Aquesta era la gran fuga de Ludwig van Beethoven, escrita en la tonalitat de si bemoll major i catalogada com a opus 133. En sentíem avui la versió orquestral de Mikhail Gillan. El compositor i director d'orquestra Mikhail Gillan dirigia justament aquesta versió que interpretava l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Sud-oest d'Alemanya.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Música de Wolfgang Amadeus Mozart per continuar la programació de Catalunya Música. Sentim la missa Credo en do major, Kyrill 257, una obra composta l'any 1776 que ens ofereixen Anne Monoyos, soprano, Elisabeth Graf, contralt, Olive Pfaff, tenor i Franz Josef Zelig, baix, amb el cor de cambra de Colònia i el conjunt Collegium Cartusianum, dirigits per Peter Neumann.

0: Ann Monoyos, soprano Elisabeth Graf, contralt, Olip Pfaff, tenor i Franz Josef Zelig, baix, amb el cor de cambra de Colònia i els membres del Collegium Carthusianum, sota la direcció de Peter Neumann, ens han ofert la missa Credo en do major, Kyrill 257, de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música tot seguit sentirem la música de Joan Manent, Belvedere, una obra per a flauta i piano, és la que us proposem, interpretada pel flautista Bernat Castillejo i el pianista Adolf Pla.

El flautista Bernat Castillejo i el pianista Adolf Pla oferien la peça per a flauta i piano de Joan Manent, titulada Belvedere.

0: Catalunya Música. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
3: Aquesta setmana, Pau Casals és el protagonista dels concerts de Catalunya Música. Amb motiu del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, Catalunya Música recupera uns documents sonors excepcionals. Un recull d'enregistraments inèdits del Festival Casals de Puerto Rico, del Festival d'Israel i dels darrers anys del Mestre. Documents únics, emesos només als Estats Units fa més de 50 anys i inèdits per a la resta del món. Del 8 al 12 de juny, a les 4 de la tarda, a l'espai Els Concerts, amb Eulàlia Benito. Pau Casals, com no l'havia sentit mai. A Catalunya Música.
0: Encara que sembli mentida, no només el piano i la guitarra tenen obres per a instrument sol. Altres instruments solistes, amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
0: Directe a l'òpera. En directe des del Gran Teatre del Liceu, aquest dilluns us oferim...
4: Les noces de Fígaro, la gran comèdia d'embolics de Mozart, que critica els abusos de poder i els privilegis de l'aristocràcia de l'època. Amb un repartiment de luxe que encapçalen la soprano Sara Blanc, el baix baríton Luca Pisaroni, el baríton André Schun i la soprano Julia Lechneva. Sota la direcció de Giovanni Antonini, especialista en repertori mozartià, al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Liceu.
0: Directe a l'òpera des del Gran Teatre del Liceu. Aquest dilluns en directe a partir d'1:15 del vespre amb Xavier Montagut i Marc Ruiz.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Tots els que ens llevem d'hora i amb ganes de gaudir d'un matí diferent, agradable, en aquest primer temps, el primer de Catalunya Música, l'espai més matiner, efectivament. I avui volem començar parlant-vos del fagot, aquest instrument greu de la família del vent fusta, amb doble canya, i que té aquesta sonoritat tan singular que, de fet, ha tingut molts usos a través de la història. Ja en els instruments antics de doble canya greus, diguem que les xirimies més greus, o després els baixons, etc etc, ja s'utilitzaven fins i tot, per exemple, en les capelles eclesiàstiques per reforçar el que avui en diríem el surround de la tessitura greu, no? el coixí de les veus més greus. El fagot és un instrument sinuós, és un instrument realment molt atractiu i que ha permès en alguns compositors fins i tot especular tímbricament. I clar, quan diem això d'especular tímbricament, probablement el vostre cap ja us ha portat al segle XX. No cal anar tan lluny. Pareu atenció en aquest exemple que us proposem. És una ària de l'òpera Octàvia. L'autor d'Octàvia és Reinhard Kaiser. Kaiser va ser la gran figura del panorama operístic de l'òpera d'Hamburg en el, podríem dir, els primers anys del segle XVIII, és a dir, a partir de 1700, arrodonint i ben bé durant dos, gairebé tres dècades. Així doncs, Octàvia data del 1705. Per cert, sabíeu que quan es va estrenar Octàvia a l'òpera d'Hamburg hi havia un jove clavecinista anomenat Georg Friedrich Händel tocant el baix continu? I arran del contacte amb les òperes d'Hamburg, aquest jove clavecinista es va animar també a escriure la seva primera òpera una mica després, el 1705, l'òpera Almira. Però bé, no anem tan enllà. Quedem-nos amb Kaiser i la seva òpera Octàvia. Hi ha una ària que es diu Geloso Sospetto. Agafeu aquests dos noms que ens donen una qualitat emocional, gelosia i sospita. Què millor que per retratar la gelosia i la sospita que utilitzar, per exemple, una textura de 5 fagots. Aquí teniu el color que aconsegueix Kaiser acompanyant la soprano amb 5 fagots.

0: Sonoritat ben sinuosa, la que aconsegueix el compositor barroc alemany Reinhard Kaiser, un dels grans representants de l'òpera a la ciutat d'Hamburg, el primer teatre d'òpera d'Alemanya, just a les portes del segle XVIII. Hem pogut sentir de l'òpera Geloso Sospetto aquesta ària que ens interpretava Joyce DiDonato al costat de Il Complesso Barocco, dirigits per Alan Curtis. Una ària, Geloso Sospetto, que aconseguia parlar-nos de gelosia i sospita, precisament utilitzant 5 fagots. Quin color tan particular que li dona i quina expressivitat, tot especulant amb el timbre d'un instrument tan interessant i alhora atractiu. Com que avui hem començat amb fagots, deixarem que soni la campana grossa per encetar el nou dia.
1: El primer temps.
0: Efectivament, el primer temps avui, seduïts per la sonoritat del fagot. I és que, probablement, després de sentir aquest fragment greu, el primer que podem pensar, si no estem al corrent de la tradició del fagot en la història de la música, és que és un instrument que té una utilitat reduïda, que difícilment ningú escriuria concerts per un instrument així solista, sobretot quan el comparem amb els eterns herois de les sales de concerts, com el piano, el violí o el violoncel. Doncs bé, sorpresa, sabíeu que Antonio Vivaldi dels concerts per instruments de vent, dels que n'hem conservat més són precisament per fagot, en va escriure unes quantes desenes, gairebé 5, i són concerts que avui fan la delícia dels aimants del fagot i, sobretot, òbviament, dels fagotistes. Aquí en tenim un, el concert Riom 496 en sol menor per fagot, corda i continu. Música del gran venecià Antonio Vivaldi.

Contra el pronòstic segurament de moltes intuïcions, Antonio Vivaldi ha deixat més de 4 desenes de concerts dedicats al fagot solista. I n'hem sentit un. Un dia podríem fer una matinal de concerts per fagot de Vivaldi. Aquest era el concert en sol menor.

Trium 496. L'hem sentit interpretat per Sergio Azzolini Fagot i l'ensemble Laura Soave de Cremona, dirigits per Diego Cantalupi. La música per Fagot, avui la protagonista. Si us haguéssim preguntat, va, coneixeu algun concert per Fagot? És molt probable que moltes de les persones que ens esteu acompanyant en aquestes primeres hores a Catalunya Música, just ara quan falten 5 minuts per les 7 del matí, ens diríeu, home, el concert de Wolfgang Amadeus Mozart. És un dels primers concerts que va escriure amb permís dels concerts per violí. De fet, dels concerts que va destinar a instruments de vent, concerts per oboè, per trompa, etc., per flauta travessera, el de Fagot és el primer que va escriure. El tenia 18 anys, era just el juny de 1774. Sembla que li va encarregar un fagotista amateur, que era un aristòcrata que es deia Tadeusz Freiherr von Dürns. I bé, sembla que probablement Mozart li va dedicar amb ell, però potser la sorpresa que aporten alguns experts és que podria ser que no fos l'única vegada que Mozart va escriure per Fagot. Diguem que és l'única mostra de concert per Fagot que ens ha arribat al nostre temps. I aquí tenim un tast d'aquest juvenil concert per Fagot en si bemoll major, Kehel 191, del compositor de Salzburg.

Així de majestuós, bonic i elegant comença el concert per fagot i orquestra en si bemoll major que el 191 de Wolfgang Amadeus Mozart. La versió era de Lawrence Perkins al costat de la Camerata de Manchester, dirigits per Douglas Boyd. La música del jove Mozart tenia 18 anys quan va escriure aquest concert. Sembla que per un fagotista aristòcrata aficionat, vaja, déu-m'hi-do quina bellesa de música, i de fet aquest qualificatiu el podríem extendre a tots els concerts per instruments de vent que ens ha deixat el compositor de Salzburg. Bé, coetani de Wolfgang Amadeus Mozart tenim la figura de Karl Stamitz, que va néixer una mica abans i va morir una mica després. Ell també va escriure, aquest cèlebre fill d'un dels músics més importants de l'orquestra de Mannheim, Johann Stamitz, que va tenir dos fills, Karl i Anton, tots dos compositors. Doncs bé, aquest és Karl, tota una família d'origen bohemi. A diferència del seu pare, que va passar, diguem, tot el gruix de la seva vida professional al capdavant de l'orquestra de Mannheim, Karl Stamitz, quan ja aquesta orquestra es va traslladar a Munic, ell va aprofitar per anar-se'n cap a París, on va assolir una gran popularitat que el va portar a fer visites a la resta dels principals països d'Europa, on va assolir una gran popularitat, curiosament a l'època com a compositor d'òperes i també com a compositor de simfonies, a part de música de cambra. En el tema concerts per fagot, sembla que potser Karl Stamitz n'hauria pogut escriure dos. El més interpretat a dia d'avui és el concert en fa major, del que tot seguit en sentim l'Allegro Maestoso. Música, recordem-ho, de Karl Stamitz.

Aquesta era la música de Karl Stamitz, el fill de Johann Stamitz, el legendari director de l'Orquestra de Mannheim al segle XVIII, un dels dos fills compositors que ens ha deixat aquest concert per fagot i orquestra en fa major. I precisament, parlant dels compositors del període clàssic, vet aquí doncs, que també un dels que va treballar a Viena i també era, com Stamitz, d'ascendència bohèmia, va ser Johann Baptist Wannal, o si ho voleu en txec, Jan Krititel Wannal. Wannal va arribar a conviure amb Haydn i Mozart, i no només això, sinó que tenim documentat que en certa ocasió, juntament amb Dietersdorf i els mateixos Haydn i Mozart, van arribar a fer música de cambra, allò que els alemanys en diuen Hausmusik. Vaja, música a casa per passar-ho bé. Vet aquí que Wannal, que va ser tota una figura de referència en aquell panorama vienès, un compositor que respon als arquetips de línies clàssiques, galants, de melodies boniques, equilibrades, etc etc. També ens ha deixat un concert per fagot i orquestra, que avui ens ve de perles en aquesta selecció que us estem proposant per encetar aquesta nova setmana a Catalunya Música. Ara falta un minut per un quart de vuit. Vet aquí que sentirem un tast del seu concert per fagot en do major, música de Johann Baptist Wannal.

Aquesta era la música de Jan Krititel Vanel, o si ho preferiu, de Johann Baptist Vanel, el compositor, bohem i autor d'aquest concert per fagot. Avui ja veieu música concertant per aquest membre greu de la família dels instruments de vent fusta. El concert en do major de Vanel, que hem pogut sentir interpretat per Michael Bermer, fagot, i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga, dirigits per Jaroslav Kubita. La música de Vanel per fagot que ens porta de ple, ens ha portat de ple als temps de Mozart i Haydn, amb qui va compartir temps i amistat. I, de fet, si estem parlant d'aquell període, també tenim un referent a casa nostra molt important, el compositor empordanès Anselm Viola, nascut a Torroella de Montgrí i que després de ser escolar, va ser monjo al monestir de Montserrat. En els temps de Narcís Casanovas, Anselm Viola i ell van formar un gran tàndem musical que marca, diguéssim, que una de les etapes daurades de la música en el monestir català. Una de les obres instrumentals singulars que ens ha deixat aquest compositor de Torroella de Montgrí és precisament el seu concert per fagot i orquestra. Una pàgina en tres moviments perfectament adscrita al que és la tradició dels concerts que estem sentint en última instància avui mateix. D'Anselm Viola, tot seguit us proposem el primer moviment del seu concert per fagot i orquestra.

Així sonava el primer moviment Andante Allegro d'aquest atractiu concert per fagot i orquestra original del compositor Anselm Viola, compositor nascut a Torroella de Montgrí i que va ser membre de la Capella de Música del Monestir de Montserrat. Va ser un dels monjos compositors que reflecteix, juntament amb Narcís Casanovas, la importància del nivell assolit al Monestir de Montserrat a finals del segle XVIII. Josep Borràs, fagot, i l'Orquestra Barroca Catalana, dirigits per Santi Aubert, n'eren els intèrprets. I ara completarem aquest recorregut que avui us estem proposant per la música per fagot amb dos petites mostres del primer romanticisme musical. Encara els primers compositors romàntics van continuar fent servir el fagot com a instrument solista. Per exemple, Johann Nepomuk Hummel. Hummel, que recordem-ho, va ser predilecte de Haydn, va ser qui Haydn va triar perquè el succeís al capdavant de l'orquestra del Palau Esterházy. Hummel, justament l'any 1805, a Viena, va ser quan va escriure el seu concert per fagot en fa major. No sabem quan es va estrenar i tampoc sabem massa de les circumstàncies que van acompanyar el seu origen, però aquí ens ha quedat aquesta partitura que testimonia precisament el llenguatge de pas del classicisme cap al romanticisme en aquesta ocasió destinat al fagot solista.

El fagotista Pavel Langpaol, juntament amb la Camerata de Praga, dirigida per Pavel Hula, ens han interpretat el primer moviment Allegro Moderato d'aquest concert per fagot i orquestra en fa major de Johann Nepomuk Hummel, una pàgina en la que hi comencem a notar l'arribada del romanticisme. No tant per una qüestió estilística, s'apreciava perfectament que era una obra força hereva del llenguatge clàssic, sinó potser una mica més per aquest increment de virtuosisme que hem pogut apreciar en alguns moments, buscant més aquest lluïment que associem sobretot a les noves actituds, a les noves modes del romanticisme. De fet, Hummel escrivia aquest concert l'any 1805 i només 6 anys més tard, el 1811, Carl Maria von Weber va escriure el seu concert, també, per cert, en fa major, els dos en la mateixa tonalitat. Aquesta vegada, però, Weber l'escrivia pels músics de la cort de Múnich i, concretament, pel seu fagotista Georg Friedrich Brandy. Nosaltres ara sentirem el primer moviment del concert de Weber i ens refermarem en aquesta entrada al romanticisme de la música concertant per fagot. Per cert, que a mesura que va anar avançant el romanticisme, el fagot va anar perdent presència com a instrument solista.

0: Lawrence Perkins, al costat de la Camerata de Manchester, dirigits per Douglas Boyd, ens han interpretat l'Allegro Manon Troppo inicial del concert per fagot i orquestra en fa major opus 75 de Carl Maria von Weber. És així com hem completat amb aquesta pàgina del primer romanticisme el recorregut que avui us hem proposat per obres concertants per fagot.
1: El primer temps.
0: Avui no podríem acabar d'altra manera que recordant que tal dia com avui, el 8 de juny de 1937, és a dir, d'aquí 11 anys farà 100, s'estrenava una de les cantates més famoses de tot el segle XX, Carmina Burana, a la ciutat de Frankfurt, concretament al Teatre de l'Òpera de Frankfurt, sota la direcció musical del mestre austríac Bertil Wetzelberger. Carmina Burana és una partitura de Karl Orff, escrita en el que podríem definir, així sense entrar masses detalls, de música neomedieval. De fet, la idea parteix de la utilització dels textos compilats al monestir benedictí de Boyern, a la Baviera, cap als segles XI i XII, i atribuïts al que eren els seguidors del bisbe Golies, els anomenats goliars. De fet, s'ha qüestionat fins i tot l'existència d'aquest bisbe esmentat. A partir d'aquests textos que canten l'amor i la primavera, alguns d'ells força llicenciosos, Karl Orff construeix un ordre que el porta des del retrat de la primavera, passant pel gaudi de la taverna fins al cant a l'amor. Una cantata que ha fet veritable furor i que s'ha convertit en una de les pàgines més exitoses del nostre temps. No podíem deixar de recordar-la avui per acabar el nostre primer temps.

0: I així, amb aquesta lectura neomedieval que ens proposa Carl Orff, aquesta cantata que s'estrenava tal dia com avui, el 8 de juny de 1937 a l'Òpera de Frankfurt, acomiadem el nostre primer temps. Ja sabeu que hi tornem demà al punt de 6:45 del matí. Us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Sentiu els millors directes a Catalunya Música. Aquest dimarts 9 de juny, a les 8 del vespre, connectarem amb el Palau de la Música Catalana per sentir el Quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov. Interpretaran el tercer quartet de corda de Dmitri Shostakovich, de gran intensitat dramàtica, i el quintet per a piano de Johannes Brahms, un monument de la música de cambra romàntica. Una vetllada emmarcada dins la Diada Pau Casals 2026, amb la qual se celebra i commemora el vincle històric i simbòlic de Pau Casals amb el Palau de la Música Catalana i la dimensió musical internacional del mestre l'any del seu 150è aniversari. Sentiu la transmissió del concert aquest dimarts 9 de juny a les 8 del vespre, en directe des del Palau i amb els comentaris de Montse Aguilera. A Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

Recorda que respires i que mentre ho facis, ets aquí. Amb un món de decisions possibles per davant, de temps que passa ràpid i alhora de ritmes lents, més lents del que semblen. Perquè malgrat tinguis una idea d'on et dirigeixes, mai no en tindràs la certesa. Al final del camí no es veu i això també està bé. Per tant, inspira i inspira't. Deixa que la bellesa t'atrapi i que contagiï la teva mirada i el teu pas. Fes per tu, que encara que no ho sembli, així també faràs pels altres. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Continuem avançant en aquest mes de juny. Avui ja és dilluns, dia 8, i per tant, benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició de Tots els Matins del Món. I com sempre, gràcies per la vostra companyia. Som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat, l'Esther Pinar. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Què tal el cap de setmana? Anat bé?
2: Molt bé.
1: Has fet bons pastissos, a més?
2: Sí.
1: Això sempre,
2: sempre
1: està bé.
2: Més.
1: Més del compte.
2: Però tu també has fet alguna cosa, eh?
1: Sí, jo ahir vaig fer una pizza boníssima, ho he de dir, amb una pedra del forn, vull dir, va ser un sopar d'aquells bonics i casolans i ben fets.
2: Ara ens hauria de dir en Pau què ha fet.
1: Pau, tu cuines o no cuines? En Pau diu que sí, diu que sí, una miqueta. Doncs mira, pel que fa al que ens interessa avui, que és la música i el programa.
2: Doncs sí, 3 hores per endavant són les que tenim, durant les quals doncs, compartirem això, molta música amb tots vosaltres, i en aquesta primera hora també farem la nostra primera immersió en l'àlbum de la setmana. El descobrirem plegats, perquè ens anirà acompanyant cada dia una mica. Mm-hmm. És el nou projecte de la mezzosoprano Colline Dutiel. És un viatge per l'existència, la pèrdua i el dol, acompanyada per la pianista Aurelia Bischofan. El disc es titula In Deinen Susan Händen, Musik für Verlorene Seelen, és a dir, a les teves dolces mans, música per a les ànimes perdudes. És un àlbum del segell Fugalibera, i això, el que deia, avui el començarem a descobrir. I arribarem a les 9 amb la Laia Pujolassos, que ens descobrirà també quin és el segell propi. Ho sabrem en el seu moment.
1: Ai, que encara no podem saber d'aquí, doncs ja ens ho revelarà ella.
2: A 2:15, més o menys de 9, serà quan,
1: quan
2: li donarem pas, exacte. A la segona hora conversarem amb la pianista, compositora i directora musical Olivia Pérez Cullellmir, autora de l'estrena mundial de l'obra Els 7 somnis de Gaudí, una obra per a cor i orquestra amb text d'Anna Gual, que es farà demà passat dimecres al Palau de la Música Catalana amb la Filharmonia Orquestra de Londres, dirigida per Marin Alsop.
1: Déu-n'hi-do, eh? De primera divisió, sí, sí, eh? Sí, sí. Un cop més aquí al programa, que bé, quina sort.
2: I tancarem el programa amb el Laboratori de Veu, que, com cada 15 dies, ens acosta a la nostra companya, Alba Quinquillà.
1: Perfecte, doncs ja veieu, hem començat parlant de bona cuina i hem continuat amb un bon menú, jo penso, i per arrencar, doncs avui, la peça de les 8 que ens porta a la França de finals del segle XVIII. Un moment ben convuls, amb tota una manera d'entendre el món i la societat, doncs, a punt d'esfondrar-se, diríem, però en què alhora doncs, es continua generant art com a testimoni precisament d'aquesta col·lisió de mons que va ser la Revolució Francesa. És allà on trobem una figura sorprenent, la de Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges, violinista, compositor i moltes coses més, a qui podrem imaginar fàcilment interpretant aquest rondó, el tercer moviment del seu concert per violí en re major. En aquest cas, qui hi dona vida és Zéfira Belova, acompanyada d'Il Pomodoro. Una mica de llum i textures transparents per aquest matí de dilluns.

0: Catalunya Música.
1: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
2: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. Coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de demà, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
4: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.

Fanny Mendelssohn també va escriure música de cambra i en les seves partitures hi trobem el talent i la inspiració romàntiques com a base a partir d'on créixer i expandir-se. Un exemple era aquest moviment, al final del seu trio amb piano Opus 11, que començava gairebé com una peça per piano sol, per donar pas a l'entrada del violí i el violoncel uns compassos més tard. Aquí l'interpretava el Seraphim Trio en una gravació del 2019 i tan sols d'un any abans és la versió que arriba ara, la del director Yannick Nezet-Séguin de la segona sinfonia de Johannes Brahms. Seguim, per tant, ben romàntics amb aquest tercer moviment, un allegretto gracioso que esdevé un presto cap al final. Música viva que es transforma i que sona així en la interpretació de l'Orquestra de Cambra d'Europa.

de la suite bergamasca de Debussy solem recuperar el clar de lluna, però en aquesta peça per piano hi ha molts altres moments memorables, com és el cas d'aquest que sentíem, la seva porta d'entrada, el preludi. Una obertura, doncs, al moviment lleuger i a la inspiració que aquí interpretava Nikolai Luganski. I que no ens en falti ni que sigui per uns minuts una petita dosi de Johann Sebastian Bach, el segon contrapunt de l'art de la fuga, avui en versió del consort de violes de gamba Phantasm. Quatre instruments que sonen com un de sol.

Es tractava, a més, d'un altre compositor pràcticament inconfusible, Antonio Vivaldi, de qui en sentíem aquesta ària de l'Orlando Furioso, A fuggir rápido, del seu acte segon. L'acompanyava l'ensemble Mateus, dirigida i dirigits per Jean-Christophe Spinozzi. I abans d'entrar al disc de la setmana, d'inaugurar-lo, vaja, música de Robert Schumann, al final del seu segon quartet de corda amb el Quartet Hagen.

Hi ha autors de qui podríem triar qualsevol pàgina i tindríem èxit en la selecció. Aquest és el cas de Robert Schumann, l'autor, doncs, com dèiem, d'aquest Allegro molto vivace, que és el darrer moviment, el quart, del seu segon quartet de corda en fa major. L'interpretava

0: Són els membres del Hagen Quartet i és música que ens porta fins a les 8:36 minuts d'aquest matí de dilluns. I ara sí, Esther, doncs ja ens l'has anunciat al principi del programa, però recordem-ho que avui estrenem un àlbum que ens acompanyarà fins divendres.
1: Doncs sí, t'has topat mai, Maria, amb la pregunta...
0: A veure.
1: Schöne Welt, wo bist du?
0: Ostres, molt bonic, on ets? Ai, doncs suposo que en algun moment, segurament, però vaja, no sé jo, hauria d'estar molt transcendent aquell dia.
1: Doncs és una frase de Friedrich Schiller, és una pregunta que va deixar anar el 1788, i precisament aquesta pregunta obre el nou projecte de la mezzosoprano Colline Dutiel, un viatge per l'existència, la pèrdua i el dol, acompanyada per la pianista Aurelia Vichovan. Aquest és l'àlbum que ens acompanyarà, per tant, durant tota aquesta setmana, fins divendres, un disc que ha editat Fuga Libera i que ella ha titulat In Deinen Susan Händen Musik für Verloren Seelen, és a dir, a les teves dolces mans, música per a les ànimes perdudes. Com podeu comprovar, tot són paraules boniques.
0: Molt ben triades, eh? I realment jo he pogut fer com un cop d'ull molt ràpid a les peces que inclou aquest disc i fa una pinta espectacular. Són paraules, com deies, Esther, molt boniques, però alhora també molt profundes, clar.
1: Mm-hmm, doncs sí. Colline Dutiel explica que la música ha estat sempre el seu refugi, una cosa que sempre diem molt sovint aquí a tots els matins del món. Un espai on comprendre les emocions i donar forma a allò que sovint costa expressar en paraules. I aquest enregistrament vol donar veu a les ferides que moltes persones porten en silenci. La desaparició d'un ésser estimat, una separació, una decepció o simplement la sensació de desorientació davant la vida. Per construir aquest recorregut emocional, la cantant ha seleccionat una sèrie de lieder de Franz Schubert centrats en la melancolia i la mort, entesos no com a finals dramàtics, sinó com a experiències íntimes de l'ànima que la música revela mitjançant el ritme, la textura i l'harmonia. A través d'aquestes pàgines apareixen l'absència, la frustració, la ràbia, la resignació i, finalment, una certa forma de pau. L'àlbum comença amb el lied Die Götter Griechenlands, és a dir, els déus grecs, Deutsch 677, una vocació nostàlgica d'un món idealitzat que ja no existeix. Les octaves inicials i finals ressonen com un toc de campanes llunyà, mentre torna una vegada i una altra la pregunta: món vell, on ets?

0: Schönefeld, bo vist du, on és molt bonic. I escolteu, que coses que passen, Esther. Us hem anunciat que podríem sentir aquesta nova versió que s'acaba de publicar. I, no sé, la vida ha volgut que escoltéssim la versió que em va fer Nathalie Dessay, aquesta gran soprano francesa, i que realment sonava estupendament bé. Per tant, hem detectat l'error als primers segons i hem decidit sentir-la sencera, tirar fins al final, gaudir d'aquesta cançó de Schubert. I ara sí, d'ara en endavant, ja podem endinsar-nos en el disc de la setmana.
1: Doncs serà una manera també de comprovar la diferència que hi ha entre una soprano amb aquest repertori...
0: Mira, veus?
1: ...i una mezzo-soprano, que és el cas de la intèrpret d'aquest àlbum de la setmana,
0: Tots
1: Colin
0: Dutiel.
1: Doncs sí. Per tant, fem aquest recorregut i ho farem tot seguit amb el lead Abendstern, Deutsch 806, que ens ofereix una llum distant i delicada, com una estrella visible a l'horitzó quan el dia s'acaba. I després sentirem la primera de les obres per a teclat de Johann Sebastian Bach, perquè, segons Colin Dutiel, aquests dos compositors, Schubert i Bach, comparteixen una mateixa ambició: fer audible l'absència. Però ho fan de diferent manera. Schubert ho fa mostrant la ferida oberta. Les seves cançons donen veu a éssers solitaris, a amants abandonats, a caminants sense destí i a persones que conviuen amb la idea de la mort. En canvi, Bach construeix un espai de meditació. Les seves obres per a teclat introdueixen una llum nova dins del programa. Per tant, després del lied Abendstern, que seria Estel Vespertí, de Schubert, sentirem el tercer moviment, l'Adagiosissimo, el lament dels amics, del Capriccio sobre la lontananza del suo fratello dilettissimo, és a dir, Capriccio sobre la partida del seu germà estimat, catalogat amb el número 942 de Bach, que transforma la separació en reflexió.

0: fa uns minuts ho dèiem aquí al programa, que no ens en falti la dosi de Johann Sebastian Bach, i aquí hi hem tornat al seu repertori a través d'aquest capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo, el lament dels amics, interpretat per, des d'aquest disc de la setmana que us presentarem des d'avui fins divendres. La història que explica que Bach va interpretar-la als 19 anys quan el seu germà Johann Jakob va marxar per convertir-se en oboista a l'exèrcit del rei Carles II de Suècia, doncs és qüestionable, però és veritat que la tonalitat triada de si bemoll sembla ser una referència deliberada al cognom de la família, no? Perquè bé, en alemany, doncs és el... Oi, en alemany, sí, és el si bemoll en anglès, vull dir, és aquesta correspondència. Que de vegades sí. Penso més ràpid del que puc parlar.
1: Sí, Carles II no, Carles XII, però sí.
0: Ai, a sobre, si és que...
1: Coses que passen del directe.
0: De la vida.
1: Que encara ens hem de despertar. Doncs sí, una de les peces, dues peces més, que podreu trobar en aquest àlbum, In Deinen Susan Händen, Musik für Verlorene Seelen, és a dir, a les teves dolces mans, música per a ànimes perdudes, per a les ànimes perdudes, que és el nou àlbum de la mezzosoprano Colleen Dutiel, amb la pianista Aurelia Vichovan, i que ha editat el segell Fugalidera.
0: Això queda claríssim, és un gran enregistrament. Avui n'hem tingut les dues primeres mostres, demà hi tornarem vora 8:45 del matí. I ara és moment de donar la benvinguda a l'estudi a la Laia Pujolassos. Bon dia, Laia.
2: Bon dia, de nou.
1: Bon dia.
2: Què tal?
0: Benvinguda aquí a l'estudi, doncs molt bé, esperant i a l'expectativa, perquè sabem que arribes amb un segell propi, però no hem anunciat de qui o què o com, de què es tracta avui.
2: Avui no, eh?
1: No, avui no.
0: No hem revelat el misteri encara.
2: Doncs va, aquí van unes pistes. A veure, qui arriba demà aquí a Catalunya?
0: No ho sé.
2: No,
0: vols
2: dir? No se n'ha parlat gaire, em
0: gaire.
2: Sembla, aquests dies. Qui visitarà l'abadia de Montserrat i la Sagrada Família dimecres? A veure...
1: Segur que tots els oients
0: no.
1: Ja ho estan dient.
0: Molta gent
1: segur
0: no.
1: Que tots
0: amb tot el
1: dient.
0: Que hi ha ara muntat, molta gent no ho deu ser.
2: Potser hi ha algú que encara no sap, no? Que potser la resposta podria ser, escolta'm, milers de turistes, no? Visitaran
1: sí.
2: Montserrat, visitaran la Sagrada Família, però, evidentment, jo avui em vull referir a la visita del Pontífex Lleó XIV, i és que tant de rebombori a mi m'ha acabat inspirant aquest, no? Aquest segell propi d'avui per dedicar-li no al papa, sinó per dedicar-li a l'Escolania de Montserrat.
0: Mira, veus, m'agrada que hagi derivat amb un contingut interessant,
2: sí,
0: que segur que han descobrit
2: home,
0: moltes coses.
2: Clar, clar. Perquè és que aquest cor infantil, ja sabeu, que va molt més enllà d'una formació musical de veus blanques. Els seus orígens documentats, que això no vol dir que siguin aquí
1: que siguin,
2: els orígens,
1: sí,
2: oi?
1: Sí.
2: Es remunten al segle XIII, de quan es parla d'uns nois cantors, no?, que estaven vinculats al monestir benedictí de Montserrat. Així que estem parlant d'una institució que ja arriba cap als 8 segles.
0: Increïble.
2: De continuïtat.
0: Em sembla tan increïble.
2: És a dir, que no hi ha hagut allò una parada de... No, sempre s'han mantingut actius, no? Poques entitats, jo penso, i especialment
1: doncs sí.
2: Musicals europees, poden presumir d'aquestes xifres, oi? A partir d'aquí, com tots ja ens podem imaginar, no? Doncs al llarg d'aquests segles les han vist passar de tots colors, oi? Però l'Escolania, doncs, com us dic, sempre s'ha mantingut doncs, com un pol espiritual, cultural, fins i tot polític, no? De Catalunya. Jo diria més que ja forma part del genoma català, no? A més, jo també vull destacar que en els darrers anys ha iniciat també una de les transformacions segurament més significatives de la seva història, no? Perquè sense renunciar a la tradició de cor de nois, no? Que continua encara avui en dia cantant diàriament a la Basílica,
1: sí, sí.
2: El monestir ha impulsat l'Escola Cantorum, que és aquesta nova formació que ara ja s'hi incorpora també veus femenines, no? Per tant, veiem tot aquí el pes de la tradició, però que, doncs, evidentment, s'han hagut d'anar adaptant a les noves circumstàncies,
1: sí, sí.
2: Als temps que avui en dia toquen, no? I potser aquest deu ser el secret de poder-se mantenir, doncs, actius tants segles, no? Qui sap.
0: Realment és una agrupació que és des del primer moment en què tens l'oportunitat d'entrar a la Basílica i veure'ls cantar et deixa com una empremta que és difícil d'oblidar, no? I a més, doncs, suportada també per totes aquestes gravacions i tota aquesta història que podem rastrejar. I si ja ens imaginem tot el que hi havia prèviament i aquests 8 segles d'història, ja és, com deies, un emblema
1: del patrimoni. Una formació molt nostra, però que a més també ha sortit a l'estranger.
0: Exacte.
2: Sí. I tant, no?
1: I ha fet molts viatges.
2: Ens porta, no? També ens fa de representant sí, internacional, no? De Catalunya, un cor 100%, no? Català, més això que dius, Maria, que quan els sents tens aquesta sensació de connexió amb el passat, no? Amb la història, és història viva, no? És una d'aquelles coses, segurament, que qui els hagi pogut escoltar en directe, doncs impacta, no? I tens aquesta sensació de certa transcendència de això és important, no?
0: Sí.
2: I musicalment parlant, doncs, un dels grans eixos que jo penso que defineix l'Escolania és la sonoritat de les seves veus blanques.

0: blanques, no? Què parlem? Què em refereixo? Doncs em refereixo a aquesta puresa tímbrica, aquesta homogeneïtat que jo penso que són el que les fa un dels trets més distintius, no? Penseu que hi canten entre 45 o 50 nois, d'entre uns 9 i fins als 14 anys, no? Perquè ens fem una idea, seria des d'un quart de primària, quart, cinquè de primària, i acostumen a acabar, doncs, depenent de quan els hi canvia la veu, sí, entre primer, segon d'ESO, doncs depèn de quan entren ja en la pubertat, no? Fins aquí, doncs, com un cor normal. Jo penso que el que fa que aconsegueixin aquest altíssim nivell en aquesta seva sonoritat és que conviuen moltes hores junts, perquè ja sabeu que tenen, avui en dia, doncs, poden fer una residència completa, no? A mode com interns. Poden estar-s'hi només de dilluns a divendres, entre setmana i els caps de setmana, tornar-se'n a casa, o fins i tot, doncs, ara es pot pujar i baixar cada dia a diari i seguir vivint. Doncs,
1: a criteri ja de la família.
0: Exacte, posem que visquin més o menys a prop, que s'hi puguin traslladar. Doncs, exacte, per exemple, no? Els peus de Montserrat, qui visqui a prop, doncs té l'opció aquesta, doncs, de pujar i baixar cada dia, no? Però al final es tracta de cursar uns estudis integrats, és a dir, fan tota l'escolaritat habitual, obligatòria, més escola de música. I potser el més important és que canten a diari. Per tant, la pràctica ja hi és des del primer dia, no? Són hores i hores que ja van posant-se a la seva motxilla, doncs, d'assaig, de pràctica diària, i al final és que no hi ha més secret, no? De fet, aquesta idea de monestir, escola general, conservatori i cor professional alhora és probablement el que fa que l'escolania sigui tan singular dins del panorama coral europeu, no? I clar, els resultats, doncs, han de ser evidents, perquè ho pugueu escoltar. Jo us proposo que avui comencem amb un emblema, si no l'emblema de la casa, no? Que és el Virolai. I com s'hi ha convertit en aquest emblema? Sobretot, doncs, arrel va ser de la dictadura franquista, no? Si Montserrat va agafar un paper singular com a espai de preservació de la llengua i de la cultura catalanes, l'Escolania, doncs, representava una de les veus més visibles d'aquesta identitat cultural i trobava en el monestir, doncs, el seu principal refugi. El famós Virolai, cantat pels escolans, aquest emblema, l'autèntica banda sonora sentimental per a diverses generacions de catalans.

0: Ai, guieu-nos cap al cel. La veritat és que jo l'escoltaria moltes vegades. Home, el Virolai.
1: Aquesta setmana molt... sonarà, eh?
0: Sí, que... més d'una vegada.
1: I tant. Ja la sentirem, ja. És això que dius, no? És aquesta peça que tots hi tenim en sí. un raconet del cor, no?
0: Encara que no vulguis, t'entra, eh?
1: És així, et quedes escoltant,
0: t'entra,
1: no?
0: T'entra i t'eleva, d'alguna manera,
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí, sí. És que tothom la coneix, no? Però potser el que no tothom sap ben bé és que qui va escriure la música va ser Josep Rodoreda i el text és de mossèn Cinto Verdaguer. Per tant, mm-hmm. i aquí ja la cosa s'acaba de fer grossa, no? I aquí els hem escoltat a l'Escolania, doncs, dirigits per Llorenç Castelló, i a l'orga hi havia la Mercè Sanchís. Mireu, jo he escollit aquesta peça, no només per representar el que representa, no? Però sinó perquè musicalment ens permet escoltar perfectament aquesta cohesió tímbrica, l'emissió de les veus molt neta, molt directa. Fixeu-vos que no feien ni vibratos, ni feien aquestes angulacions més a moda d'un mm-hmm. cor d'òpera, no? Sí, per sí. exemple. I això fa que el seu so sigui molt lluminós, transparent, no? I la qualitat de l'afinació en aquest unisó, perquè si heu sentit, tots els nens cantaven exactament la sí, mateixa sí. melodia, no hi havia harmonitzacions, uh-huh. és aquí on realment podríem detectar si és que hi havia alguna desafinació, no? Perquè realment, com que fan exactament el mateix perfil melòdic, sí, sí. podíem sentir aquesta puresa, aquesta perfecció, no?
0: L'homogeneïtat que deies abans.
1: Exacte,
0: també, no?
1: aquest so homogènic que no només s'aprecia en aquesta afinació perfecta, sinó que també ho aconsegueixen perquè canten tots amb el mateix timbre de veu. És a dir, no se sobresurt ni que cap nen canti més fort que el del costat, no? Ni que tingui una emissió de la veu més punxant, mm-hmm. més canalitzada més o més nasal, el que mm-hmm. sigui, no? Realment tots, a través d'aquest treball diari, conjunt i de tantes hores, aconsegueixen aquest so molt, molt, molt ben treballat, molt homogeni, no? Al meu entendre, aconsegueixen aquesta puresa tímbrica, aquesta homogeneïtat de les veus blanques, que és el tret potser més destacable i, sobretot, a veure, no hem d'oblidar que hem de tenir en compte que són aquests nens, són d'aquestes edats, són molt jovenets, no porten tota la vida cantant junts, no? Per tant, jo crec que ho fa molt especial.
2: Sí, sí, és que queda claríssim, és una de les característiques que més crida l'atenció quan els escoltes i sobretot, clar, quan coneixes què hi ha al darrere totes aquestes hores de treball i aquesta dedicació constant i diària, doncs té tot el sentit del món.
1: Sí, sí, aconsegueixen això, no? Recollir-se en un sol instrument, són un sol, com l'orga, no? Com que hi ha una sola persona amb les seves mans, mm-hmm. doncs ells aconsegueixen sonar com a tal, no? Bategar, al cap i a la fi, com un sol cor, no? I si parlo també d'aquest recolliment, és perquè aquesta seria una altra de la tríada que podríem dir que defineixen els trets musicals de l'Escolania, perquè, és clar, a diferència, doncs, de molts cors infantils europeus que avui actuen, doncs, bàsicament en sales de concert, no? L'Escolania continua sent fonamentalment un cor litúrgic, com us deia abans, que canten diàriament, no?, a dins la Basílica de Montserrat. I, per tant, podem entendre que aquesta funció també ha acabat modelant el seu estil, la seva manera d'aproximar-se a la música, eh? Així, doncs, us proposo que n'escoltem ara un Salve Regina, perquè el Salve acaba sent el centre de la pràctica musical quotidiana de Montserrat i probablement l'exemple més clar de la connexió entre pregària, cant gregorià i identitat sonora montserratina. Uh-huh. Va, escoltem-los, dirigits pel pare Irineu Sagrera.

0: És curiós, Laia, perquè aquesta gravació, com bé deies, està dirigida pel pare Ireneu Sagarra, per tant estem parlant d'una gravació que ja té uns anys, i també hi ha aquest canvi en l'estètica, perquè aquí sí que hi ha un punt de vibrat, un punt més rodó en les veus, oi? Que contrasta també amb la imatge i el so actual de l'Escolania, que s'ha adaptat, com deies, als temps.
1: Totalment, no? Clar, és aquesta institució que es va adaptant no vull dir les modes, no? Però sí als estils, a la manera d'aproximar-se doncs, a música antiga. Segurament ara ho fem amb uns altres criteris, no? I aquí es nota claríssimament, no? Estem parlant ja d'una gravació, ja té unes dècades, i sí que aquí busquen claríssimament un vibrat, i a més ben ampli, ben treballat, eh? No és que cada nano vagi...
0: Sí, i molt homogeni, també.
1: Sí, no és que cadascú vagi per la seva banda, no? Està expressament ben treballat d'aquesta manera, buscant precisament segurament aquesta estètica molt més angulada, unes veus que de fet semblen molt més madures, no semblen tan infantils, no? És el que buscaven. I encara hi ha un punt més que també abans no hem comentat, però que tant en la gravació d'abans com aquí doncs es fan molt evidents, no? És que, evidentment, estem parlant d'un directe, val? I són unes gravacions fetes des de dins de la mateixa basílica. Per tant, no estem parlant d'una gravació d'un CD en un estudi amb totes...
2: Que es poden modificar cosetes, no,
1: exacte,
2: és així.
1: Exacte, ni modificar, i també jo em referia sobretot...
2: Sonorament.
1: En aquesta sonoritat de basílica, que no l'amaguen, no busquen amortiguar o buscar un ambient més sec, no? Tenen la ressonància pròpia de les esglésies catòliques, no? Que tot i que, evidentment, doncs, han enregistrat el so amb una microfonia, no?, a prop dels cantaires, al final acaben captant tot l'ambient, no?, que d'altra banda doncs caracteritza precisament a l'Escolania, que és tot aquest repertori litúrgic i religiós. Podríem dir que creen una espiritualitat sonora que evita l'efectisme gratuït, no?, perquè tota l'emoció l'acaben creant amb el text, amb les harmonies, que en aquest cas sí que hem sentit que ja era tot una obra ben harmonitzada, no?, i també gràcies a la ressonància, no? I, per tant, amb tot això acaben agafant uns tempos segurament ben amplis, més amplis, no?, que si estiguessin en un estudi de gravació sec, que els permet escoltar-se, i van vestint aquesta acumulació de tensió, com hem pogut anar captant en aquest preciós Salve Regina que ara sentíem, no?
0: I tant.
1: I res, com us deia, doncs, l'Escolania no és només un cor, és una escola de música, és una institució musical que ha comptat, entre d'altres, no, amb grans directors i pedagogs, com ara dèiem, amb Ireneu Sagarra, aquesta figura cabdal

dins de la pedagogia coral europea del segle XX, o també més recentment amb Bernat Vivancos, no? que també gràcies a gent com ell doncs, han projectat, com deies abans, Esther, aquesta tradició molt més enllà de les nostres fronteres catalanes. No? Així, avui, l'Escolania continua exercint la seva funció principal, que, com vaig repetint, és cantar diàriament a la Basílica de Montserrat, però alhora també és una institució plenament contemporània amb aquesta intensa activitat concertística. També fan enregistraments internacionals, col·laboracions amb altres orquestres, amb altres formacions també europees, no? Que fa que tot plegat acabin mantenint viu aquest llegat de més de 700 anys d'història. Ja des dels segles XVII-XVIII, els mestres de l'Escolania van anar desenvolupant un repertori propi que és el que ha acabat configurant tot això que jo he anat ja, ho he deixat caure, el que s'anomena l'Escola Montserratina. I jo penso que podrem copsar tota l'excel·lència en aquesta polifonia sacra catalana i montserratina amb una obra que a mi, almenys personalment, em posa els pèls de punta, que és Nigre Sum, d'en Pau Casals.

0: aquest negre assum de Pau Casals, que és realment bonic.
1: Et posa els pèls de punta, però nosaltres també.
0: Sí, i segur que a més d'un oient li passa el mateix.
2: Sí, és una perla, no? Aquí els escoltàvem a l'Escolania, dirigits per en Quim Piqué i l'Eduard Vila-Lorga. És que jo penso que en aquesta obra podem apreciar tota aquesta capacitat de construir plans sonors molt refinats, eh? Una polifonia aquí ja molt més austera, no? que permet que puguem entreveure totes les veus amb una gran transparència, un equilibri perfecte entre veus, no? No destaquen més unes que unes altres, ataquen els aguts amb una solidesa total, però alhora amb molta calidesa. Jo, a més, he de dir que m'encanta aquest repertori, que és on l'Escolania penso que ha fet aquesta gran tasca, no només com a intèrprets, que evidentment doncs, la duen a terme perfectament, sinó que és hereva d'aquesta tradició compositiva pròpia que ha generat un llenguatge polifònic molt característic dins de la música sacra catalana. I aquest negre assum d'en Pau Casals n'és l'exemple perfecte, no? Perquè, al final, tants altres cors infantils també l'han acabat abraçant, tot aquest repertori, i per això aquest repertori s'acaba estenent, s'acaba coneixent a tot arreu i forma part del nostre ADN, no? Compositors catalans de totes les èpoques han volgut escriure per aquesta formació tan especial de veus blanques, que és l'Escolania de Montserrat, no? I així, doncs, és com mica en mica es va creant tota la tradició.
0: I s'ha de dir que en música coral hi ha una nova fornada de compositors i compositores aquí doncs a casa nostra fent molt, molt bona feina.
2: I tant, i tant.
0: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies per haver vingut avui amb aquesta presentació de l'Escolania de Montserrat.
2: I tant, ja veieu que no és només un cor de nens, és una tradició sonora que ha acabat travessant 7 segles d'història catalana i europea, i a mi no em deixa de meravellar que encara la puguem continuar escoltant cada dia als peus de la Mare de Déu de Montserrat.

0: Quin serà el segell propi d'aquí 15 dies?
1: Mira, serà l'últim i no us en penso dir res.
2: Ja fa com
3: tot
2: jo.
3: Molt trist, és tot molt trist, entre que s'acaba i que no ens vols dir de què parlaràs, però vaja.
1: Acabarem molt amunt, tranquil·les.
3: T'estimem igual, Laia.
2: Pujo laços, moltíssimes
1: gràcies.
2: Gràcies
1: a vosaltres, adéu.

0: Catalunya Música.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Encara que sembli mentida, no només el piano i la guitarra tenen obres per a instrument sol. Altres instruments solistes amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
0: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.
3: Tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.
4: Les 9 i 18 minuts del matí d'avui dilluns i entrem en un segon tram musical amb una vocació de l'èpica medieval a través dels ulls de finals del segle XIX. De la parisenca Augusta Holmès sentirem el poema simfònic Roland Furiós. És força extens, així que ens quedarem amb un dels seus fragments més agitats, no sigui cas que algun cara tingui una mica de son. És el tercer dels seus moviments, es titula El furor de Roland i el recuperem des d'una gravació del 2024 amb la Filharmonia Estatal Alemanya de Rheinland-Pfalz i la direcció de Michael Francis pel segell CPO.

El segell CPO persevera en la tasca de recuperar repertoris i publicar-ne versions de qualitat. I en aquesta línia, el 2024 va treure a la llum la gravació completa del poema simfònic Roland Furiós de la parisenca Augusta Holmés. N'hem sentit el tercer moviment, El furor de Roland, amb la Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, dirigida per Michael Francis. I ara, doncs, una recomanació ben clara del trobador Raimon de Miraval. Qui no vulgui escoltar cançons, que es guardi d'unir-se a nosaltres, perquè canto per alegrar el meu cor i per la diversió de les meves companyes. I encara més, perquè pugui succeir que en la meva cançó pugui complaure la meva dama, perquè no tinc cap altre desig d'alegria o bona conducta. És aquesta la primera estrofa de la peça que ja tenim a punt. Cel que no vull ausir chansons, que sentim en la versió de l'ensemble Celadon, avui la nostra màquina del temps.

Del lluny a segle XII hem saltat al XXI, perquè la ràdio doncs, ja ens les permet, aquestes coses. Des de la banda sonora de Hamnet, de la directora Chloe Zhao, hem recuperat aquest petit fragment, See Things That Others Don't, com la resta de la proposta escrita per Max Richter. I canviem del tot de registre mentre ens acostem a poc a la conversa del dia i ho fem amb música de Béla Bartók. Ens sentirem el tercer moviment del seu divertiment per orquestra de cordes, interpretat en aquest cas pels membres de la Simfònica de la NHK, dirigits per Paavo Järvi.

0: Una obra que té de tot, energia juganera, lírica, agitada. Era el tercer moviment Allegro assai del Divertimento per orquestra de cordes de Béla Bartók en la versió que dirigia Paavo Järvi allà pel 2020. I ara sí, donem pas a la nostra conversa del dia.
1: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
2: Avui, a Tots els matins del món, conversem amb Olivia Pérez Cullellmir, pianista, compositora i directora musical. És de Barcelona, però ja fa 12 anys que viu a Boston. I va anar per estudiar al Berklee College of Music, que és una de les universitats de més prestigi de tot el món, i d'on s'ha convertit en la primera professora catalana de la història i la primera professora pianista de l'estat espanyol. No obstant, avui la tenim a l'estudi amb nosaltres perquè és qui ha compost la sinfonia coral Els set somnis de Gaudí, que demà passat, dimecres, s'estrenarà al Palau de la Música Catalana amb la soprano Núria Rial, el cor de cambra del Palau de la Música Catalana, el cor jove de l'Orfeó Català i el cor de noies de l'Orfeó Català amb l'Orquestra Filharmonia de Londres, dirigida per Marin Alsop.

0: Bon dia i benvinguda, Olivia.
1: Bon dia.
0: Estem sentint, que quedi clar, un fragment d'un assaig que es va fer d'aquesta simfonia coral, Els set somnis de Gaudí, que, tal com hem dit, s'estrenarà demà passat, dimecres, al Palau de la Música Catalana. Un assaig sense cor, perquè dimecres la sentirem tota completa tal com l'has construïda. Ja falta poc per aquesta estrena, Olivia. Segur que...
1: Sí.
0: No sé com ho portes. Tens nervis?
1: Sí, una miqueta. No et mentiré.
0: No em mentiràs, no? I a més ens deies abans de començar, d'obrir els micros, que avui fareu la primera trobada amb tot el conjunt, perquè de moment tothom ho ha preparat per separat.
1: Exactament. Aquesta gravació que estem escoltant la vam fer amb el telèfon, amb el mòbil. De fet, se sent el meu soroll, movem-me. I era amb l'orquestra, amb la Filharmònia i Maestro al Sop, allà la primera setmana de febrer a Londres.
0: Uh-huh.
1: I el cor ha anat assajant aquí, al Palau de la Música. I, bueno, he tingut la sort de poder estar aquest mes amb el cor i escoltar-me les últimes darreres setmanes. Estan fent una feina increïble amb els directors, amb el Pablo Larraz, Montse Meneses, Julia Cessé i el Xavier. Doncs, increïble. I avui és el primer dia que es troben les cares, el cor i l'orquestra i Maestro al Sop.
0: I a quin moment fa referència això que estem sentint de fons?
1: Sí, aquest correspon al moviment 5, la revolta. Volia representar l'escena una escena de la Setmana Tràgica del 1909 i comença amb una obertura instrumental. Representa realment l'escena de la guerra, la barbària, la destrucció, la mort, els trets, els canons. I després la veu que, per això, que és una part de la gravació, però sense el cor, no? Mm-hmm. El cor entra amb la veu de Gaudí representada per la secció dels tenors.
0: Mm-hmm.
1: I és aquest crit, aquesta llàgrima, no? Cridant què passa, quina destrucció, no?
0: Uh-huh.
1: I aleshores hi ha dos temes principals, un representat pels tenors, que és la veu de Gaudí, i l'altre és els baixos, les freqüències més greus de les melodies, i molt rítmic, que són els revolucionaris i el caminar dels passos.
0: Uh-huh.
1: I després també se sent la veu del poble, de l'esperança, representada per les sopranos.
0: Caram! Escolta, però clar, aquesta obra té un origen... Clar, s'estrenarà demà passat, no?
1: Uh-huh.
0: Però si haguéssim d'anar a l'origen dels set somnis de Gaudí, ens remuntaríem al temps de la pandèmia.
1: Sí, i tant. Doncs mira, a la pandèmia va sortir un article, si no recordo malament, al New York Times, que deia, la Sagrada Família s'acabarà o no s'acabarà? Deia, bueno, en teoria, les previsions era acabar-la al juny, el 10 de juny del 2026, perquè celebrem la mort del arquitecte, el centenari de la mort. I deia, bueno, anaven molt bé els de la Sagrada Família, però ara com la pandèmia ha parat qualsevol visita, no tenien els ingressos per poder seguir el mateix ritme.
0: Uh-huh.
1: I aleshores estàvem parlant amb uns amics allà a Boston, t'imagines poder fer una música, una obra que portés tots nosaltres

0: junts i donés el reconeixement i els valors que representa Gaudí i la identitat, no?, catalana i espiritual arreu del món, i aprofitar això per portar totes les, no?, les diferents veus dels diferents pobles junts. I aleshores vaig dir, ho veig, deixa'm pensar com es pot representar això. I aleshores de seguida vaig pensar, si hem de fer un tribut a Gaudí, doncs es mereix algú de big, large scale, no?, de grans dimensions, de format semblant a la Sagrada Família. Per tant, vaig pensar dos cors, doble cor. I a més, no oblidem que Gaudí anava a l'església els diumenges, a Sant Felip Neri, i allà és on va néixer el primer, és la llavor de l'Orfeo Català. I ell escoltava sobretot a capella, música a capella, no?, a Palestrina, i considerava que la veu humana era l'instrument perfecte, no?, i el que t'alabava Déu. Per tant, tenia clar que el protagonisme havia d'estar en la veu humana, i escriure per doble cor per tenir aquesta dimensió espaial, no? Ja escoltava el meu cap, que em posaria una a l'esquerra, a la dreta, a les diferents arquitectures dels sons.
1: I ho vaig tenir claríssim.
0: Ho vaig tenir claríssim. Aleshores, una orquestra sinfònica que donés suport. I també per donar coneixement, una de les coses que trobava a faltar o que em sorprenia molt era que en ambients culturals i artístics, de, per exemple, Berkeley, Boston, no?, ciutats, o Harvard, que dius, com pot ser que no, la gent no relacionava Sagrada Família amb Gaudí. Si reconeixien la foto, saben què és la Sagrada Família, però no immediatament deien, oh, l'arquitecte és Antoni Gaudí. En canvi, no passa això amb Dalí o Picasso, amb altres, amb les arts plàstiques, no, en general. I realment va ser també un intentar, des de la meva petita, no?, escala, intentar que aquest projecte porti la internacionalitat que Gaudí
1: es mereix.
0: Es mereix.
1: I com vas anar a parar a una personalitat com Marin Alsop?
0: Encara m'ho pregunto, encara m'he de pessiga pel matí. És real? Sí. Doncs...
1: Perquè no us coneixíeu, amb
0: no,
1: ella.
0: No us coneixia. Bueno, jo la coneixia a ella i a mi no.
1: Però personalment no.
0: No. Mai. Doncs ens va... Un dels, bueno, el mànager que tenia en aquell moment em va contactar-la i li vaig dir, mira, li va comentar, hi ha aquesta idea de fer un concert, tribut a la Sagrada Família i al Centenari de l'Amor, i ella immediatament va dir, estic enamoradíssima de la Sagrada Família.
1: Ah, mira.
0: Enamoradíssima de Gaudí. De fet, cada vegada que ve de gira s'escapa, va dir, ho va reconèixer, diu, sempre vaig a veure obra de Gaudí. Per tant, estic molt interessada. Que vingui la compositora i m'ho expliqui. Per tant, vaig anar a Filadèlfia després d'un concert i li vaig explicar l'obra que estava, bueno, la visió, el concepte, l'estructura, els moviments, com seria, no? I quins també la importància de la percussió li va cridar molt l'atenció. Que tenia clar jo que volia representar les campanes de la Sagrada Família i que les posaria al setè moviment i que representaria també el taller del pare. Va dir, sóc quina percussió! Timpani plus for, yeah! I bueno, m'anava a preguntar, es va entusiasmar molt i diu, I see you. I va dir, bueno, totalment estic on board. I aleshores, a partir d'allà, només em tocava escriure-la. Em vaig tancar i em va demanar Li vaig enviar, quan vaig acabar els primers 10 minuts, el primer moviment que vaig acabar va ser el número 6, la pregària. I quan li vaig enviar, em va trucar, bueno, em va escriure un e-mail. I me recordo aquell dia, va ser el primer dia que em va escriure ella directament, perquè sempre m'escrivien 5 mànagers o 6. I quan vaig rebre l'e-mail a casa, recordo a casa dient, m'ha escrit Beethoven! No puc creure, vaig estar com ballant 100 minuts.

0: Avui, ja ho hem dit fa uns instants, estem deixant entreveure una petita primícia del que serà aquesta estrena dels 7 somnis de Gaudí, Olivia. Ara, aquest moviment que sentíem és justament aquest primer que deies que vas enllestir, aquesta pregària.
1: El segon.
0: Ah, el segon, el que li vas enviar a Marina Alsop.
1: Aquest no, el vaig sentir després.
0: Ah, d'acord, perfecte. En qualsevol cas, tornarem al moviment, perquè jo m'he quedat amb ganes de saber aquella reunió inicial on tu el projecte només el tens al cap encara, que hi has de creure molt, has de tenir molt clar què és el que vols dir i com ho vols dir, i et trobes davant d'una persona com ella, amb tot el seu prestigi, amb tota la seva aura, diríem. Com t'hi vas enfrontar? Com vas preparar aquella trobada? O ho vas fer o vas entrar allà i vas dir que sigui el que Déu vulgui, perquè no ho sé.
1: A vegades és millor ser inconscient, no, és una broma. Jo crec que, i això em sembla que ho havíem comentat, no? Després de marxar i anar a estudiar a Berklee College of Music, el ritme de treball i d'exposició que tens una vegada arribes allà t'entrena per això. No hagués pogut fer-ho abans. Doncs, vull dir, allà, un cop arribes, a vegades tenia, en un cap de setmana, me recordo, havia d'interpretar per René Fleming, pel mànager de Metropolitan de Nova York, i havia de tocar amb la Rosana, que estava de gira, i vaig tocar pel vicepresident dels Estats Units en un cap de setmana.
2: Déu-n'hi-do.
1: Tot seguit, no? El mateix cas de setmana. I no em van preguntar, està bé? I jo, ok. Era la responsabilitat que tenia com a... Bueno, em van donar la beca de la presidencial de Berklee, i aleshores això també ve amb moltes responsabilitats. Però vull dir que en aquests moments t'entrenes mentalment, no? I desenvolupes una rutina de com controlar les emocions i està preparat, no? No s'està mai preparat. Però jo veig com del tot, però és com un atleta, no? un atleta professional. I aleshores, en aquella reunió, jo... Saps? També ella té una part tan humana que en el moment que em va mirar i em va dir, ja té sentit. I jo vaig quedar... Perquè, clar, no hi havia la música dels 7 somnis escrita, no? I diu, sí, has anat buscant i escoltant la teva... Sí, ella va prendre el seu temps, que no en té.
0: Per preparar també aquella reunió per part seva, oi?
1: Sí, per escoltar el que jo...
2: El que feies.
1: Sí, els meus projectes. I em va reconèixer la cara, ja només arribar, i després em va parlar d'algun dels projectes i no m'ho podia creure. Quan moltes vegades, a vegades, no parles amb gent, no, mira, no tinc temps, no? És lo normal, no? Lo normal. I després veus aquests líders artístics i intel·lectuals del nostre segle que et prenen el temps, no? La generositat, l'amor. I allò em va donar una gran lliçó. Una gran lliçó. I aleshores ella em va dir, confia en tu, ho veig, diu, ho tens tan clar i la manera com ho expliques estic segura. Aleshores jo em vaig tancar i quan li vaig enviar aquells 10 minuts i em va escriure aquell e-mail, ens vam fer... vam quedar amb un zoom. Aquell zoom sí que estava nerviosa, perquè un zoom... Ai, cara, amb una pantalla, perquè en persona no sé, sembla que puguis moure més. I em va dir, Olivia... I era el moviment de la pregària, el 6, i em va dir, Olivia, això és incredible, fantàstic. Representa la veu humana, la veu de la humanitat, les preguntes existencials d'on som, on anem... el món que volem deixar, hi ha tanta humanitat i tanta transcendència i tanta bellesa, i jo no m'ho podia creure. De fet, vaig haver de gravar-lo la conversa.
0: Perquè dic... Pels això... dies que estiguis una mica més baixeta, dius, ja sé, m'ho poso.
1: No dic això, és una imaginació meva. No, i aleshores, a partir d'allà, ja em va dir, endavant, estic totalment, i ella va ser la que va dir... La Filharmonia representarà la teva obra.
2: I per què va escollir la Filharmonia?
1: Perquè ella és la principal directora convidada. I està, bueno, entusiasmada, té una relació increïble, és la seva extensió, bueno...

Ell en general, no? Qualsevol orquestra que dirigeix és una extensió del seu cos, no? El so que treu, però hi ha magnetisme, hi ha quelcom únic. I també em va dir, i després treballant a més a Londres, me'n vaig adonar que era una orquestra molt moderna en el bon sentit de la paraula. La mentalitat dels intèrprets és molt super respectuosa, molt flexible, representen des del més barroc o més clàssic fins a la música més moderna i tenen aquesta flexibilitat d'adaptar els llenguatges i d'integrar també molt bé el ritme. Per tant, m'ha dit, jo no sé com, cap a on aniràs els altres moviments, però puc dir, l'orquestra més versàtil i la millor, una de les millors del món, és la Filharmònia. I també perquè el projecte té aquest caràcter internacional, per tant, volíem representar les millors institucions musicals.

0: Ara ja no estem sentint la teva música, Olivia. Ara és plenament reconeixible aquest oboè de La Missió. És música d'Ennio Morricone. T'ha inspirat d'alguna manera per fer aquesta obra teva?
1: Sí, i tant. És una de les meves obres de referència. El meu mestre mentor, Osvaldo Golijov, quan vaig començar aquest projecte de tantes cara, no? Una de les... dels aspectes que anàvem treballant era com passar d'una microescala a una huge scale, no? Macrocosmos, no? Aleshores, com l'orquestra ha de respirar diferent pausa o pacing times, i també a nivell de verticalitat d'arquitectura, no? I aleshores va ser un dels exemples que vam començar a treballar com dos cors representen aquesta arquitectura vertical i horitzontal i com es desenvolupa, no? I, bueno, a part de que cada vegada que l'escolto és com si fos la primera vegada, m'emociona i no
2: cansa.
1: No cansa mai, et pots sentir 100 vegades. És una de les meves sonores, bandes sones, quan vaig a córrer me la poso, també. que potser sona raro, però sí. M'aixeca l'esperit, l'ànima, i em sento amb il·lusió, amb ganes de tot. Però sobretot a nivell d'escriptura musical hi ha dos cors. Un representa la tradició occidental, clàssica, i l'altre representa el folklore de Latinoamèrica. I un és molt, molt melòdic i l'altre és molt rítmic, no? I com s'articulen aquests dos cors? I a vegades el cim de l'oboè, no? És just fascinant.
2: Estem parlant molt de l'obra a nivell musical, però aquesta obra, Els set somnis de Gaudí, té un text. I aquí és important la participació, evidentment, de la poeta Anna Gual. Us coneixeu amb ella? Com vas anar a parar a ella? Com heu treballat? Heu treballat conjuntament o l'has deixat que ella anís fent?
1: Doncs mira, ha estat un enamorament. Artísticament, treballar amb l'Anna... Doncs ens vam, l'Anna viu aquí, jo visc a Boston, ens trobàvem per Zoom. Primer ens vam presentar per descomptat. Jo li vaig presentar el concepte, ja tenia, diguem, l'arquitectura dels moviments, el que volia narrar, com volia escriure la instrumentació, el tipus de llenguatge, no?, d'escriptura més coral o més contrapuntístic, els solis, i tenia algunes melodies amb la meva lletra. alguns poemes, algunes pregàries, perquè quan escric per cor, per descomptat, em surt amb lletra. I l'Anna és tan geni que és capaç de... Allò que està amb una...

0: lletra no gaire maca o molt simple, li dona la volta, no? Aleshores, alguns dels moviments van ser d'aquesta manera. A la vegada jo cantava, tocava amb les vocals, ja ve amb una entonació, amb unes vocals, un número de síl·labes, i altres vegades era més, bueno, aquí vull representar l'escena de la revolta, el cant del poble, el cant dels revolucionaris, i aleshores ella ho escrivia i jo anàvem treballant tot per Zoom, i després cada vegada que jo venia a Barcelona ens trobàvem en persona.
1: I per què els 7 somnis?
0: Doncs els 7, doncs mira, diversos motius, no? Quan va ser una coincidència que quan vaig començar a investigar i llegir molt i també treballar amb l'equip de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb Galdric Santana, el catedràtic, el líder de la càtedra de Gaudí, doncs de seguida vaig, bueno, allò que com a directora, no? Com a compositora, com a directora de cine, no? Dius, aquesta escena és la que vull narrar, aquesta emoció és la que vull narrar, o això és per mi és fonamental que quedi clar, no? Sobre Gaudí, sobre la seva emoció, el seu simbolisme, l'espiritualitat. Aleshores, d'aquesta manera es van anar forjant els 7 moviments, el primer sobre la natura i la influència de la natura, el segon el taller, el tercer la dualitat, la incomprensió de la seva època i un geni avançat, no? I com això que genera un turment. El 4 és el que hem sentit abans, el dol, que és una ària amb la soprano solista, per tant faltava la veu i el cor, i és la relació amb la mare que mor i com li va afectar l'amor de la mare a Gaudí, perquè ell entenia la bellesa, no entenia la bellesa sense el dolor, sense l'amor. Per tant, això anava generant un teixit, no? Després, la setmana tràgica, en el 5è, el 6è, la pregària, la relació, la transcendència, la relació amb la divinitat i amb el pare, no? I aquesta íntima unió de la pregària i com arriba a la connexió amb la divinitat. I l'últim, per descomptat, la basílica. Aleshores, tot això li vaig, ho vam anar desenvolupant cada vegada amb més elements amb l'Anna. I va ser una miqueta el 7 perquè resultava que quedaven 7. Va ser així.
1: Em van sortir 7?
0: Sí, no és que digués, no, sí. És que vaig afegir un perquè 7.
1: No vas anar a buscar.
0: Però a part, la trilogia, després el Gènesis, la creació, la perfecció, dic, home, ens agradava a tots, a l'Anna li encantava, a mi també, número màgic i el simbolisme del 7.

0: Olivia, ara el que sentim és música del teu mestre, ens deies, Osvaldo Golijov, dins d'aquesta banda sonora que va escriure per La doble vida de Verònica. No, Esther?
1: No, és música de... és de Preisner.
0: Ah, és de Preisner. Doncs ajudeu-me, perquè de vegades em perdo. Justament parlàvem del pes
1: de... Perquè estàvem parlant, sí, del mestre. Sí, ara t'has embolicat.
0: Del pes de Golijov per tu, de com ens agrada també la seva música que hem fet sonar aquí al programa. Però és veritat, aquí m'ha ballat un nom, és Preisner, i aquesta música que has triat, doncs, té un sentit també per tu.
2: Moltíssim. També va ser una de les recomanacions, exacte, estàvem parlant...
0: D'aquí venia, d'aquí venia.
2: D'Osvaldo Golijov. I, clar, també és un altre somni, no?, poder treballar, ser pupila, no?, o amb Osvaldo, el mateix que dèiem amb Marina Olsop, no? I aleshores Osvaldo em va dir, escolta aquesta banda sonora, escolta... especialment el concert en mi menor, que és aquest, i minor, i com la música pot arribar on la paraula no pot arribar a representar tots els estats de l'ànima i tots els detalls, no?

0: del mínim sutilesa, no? I mira com eleva amb una melodia que no, vull dir, una harmonia que no, no és molt complexa, diguem, li podrem anomenar senzilla harmònicament, com t'eleva. Per tant, a vegades la senzillesa és la millor, el millor vehicle per arribar a l'emoció, no?, que vols transmetre. I com la música no necessita fer una fórmula o un, una estructura, un joc mental pel compositor o la compositora, sinó que en aquest sentit és la meva vocació, en aquest sentit, o en aquesta escriptura, és representar una emoció i arribar al missatge de l'audiència, no? No jugar amb un efecte o una fórmula matemàtica que potser no contacta o connecta. Per mi era molt important aquest vincle. I la instrumentació, com estan els espais, els voicings, no?, l'estructura de les línies harmòniques i com els colors dels instruments representen aquesta majestuositat.
1: Sí.
0: La dimensió colossal. I clar...
1: Aquesta és una altra, per tant, de les músiques que t'ha ajudat a inspirar-te a poder fer aquesta obra que s'estrenarà dimecres, Els Set Somnis de Gaudí. No sé si la Sagrada Família també t'ha inspirat, no sé si has aprofitat com Marina Alsó per anar-la a visitar, perquè tu la teva relació amb Gaudí ve de molt enrere.
0: Sí. Doncs mira, el meu pare és arquitecte, va néixer davant de la Sagrada Família a casa, de les cases de la façana de la Passió, i es va fer arquitecte per l'amor a Gaudí, per l'amor al modernisme. I aleshores, quan jo era petita, em portava a fer... Els caps de setmana anàvem a fer visita a la ruta modernisme, modernista per Barcelona i per la resta de Catalunya. I, de fet, el meu treball de... Em sembla de batxillerat va ser de final de batxillerat va ser sobre Gaudí.
1: I tens un espai preferit de la Sagrada Família?
0: A mi, la façana de la Glòria podria estar allà. Del Naixement, perdó. Podria estar allà, bueno, hores i hores. Sobretot allà. I les bòvedes, l'elevació, de fet, el moviment del set, el setè moviment representa, em volia captar o posar l'èmfasi en la sensació que tens quan estàs mirant el centre, la nau central, no?, i mires cap a dalt les columnes que sembla que arribin al cel, no?, i l'estructura és una sensació d'èxtasis. I aleshores volia captar aquesta sensació d'èxtasis i d'elevació de l'ànima humana, i això és una miqueta amb el que em quedo. Però sí, cada vegada que vinc a Barcelona, i abans quan vivia aquí, vivia al costat de la Sagrada Família, i cada vegada que vinc de Boston, vinc a visitar-la...

0: Avui a Tots els Matins del Món estem conversant amb Olivia Pérez Collellmir i això que sentim torna a ser música teva ara, Jací, i ens permet de parlar dels teus pròxims projectes en col·laboració amb aquesta agrupació, que és l'Orquestra Barroca de Boston.
1: Sí, doncs mira, això que estem sentint en concret és Granada, és un dels temes del meu àlbum Olivia, però orquestrat i arranjat per l'Orquestra Barroca. Tenim una col·laboració de 2 anys. He començat ara amb aquest arranjament, orquestració de Granada i Tango Samon Pou amb l'Extet. Ells tenen un Extet i es va representar ara fa un mes al Teatre Sant.

0: Anders Theatre Harbor, amb un gran èxit, i el proper projecte serà una nova obra d'encàrrec per l'extet de la Boston Baroque Orchestra.
1: Continues de professora al Berklee College of Music, des d'on impulses projectes centrats en la música espanyola contemporània, flamenc jazz i creació interdisciplinària, i on vas crear el Contemporary Spanish Flamenco Ensemble, un projecte pioner que continues dirigint. Com ha evolucionat aquest projecte?
0: Doncs mira, vam començar de zero. Vaig crear la secció, el departament i les matèries, i vam tenir l'oportunitat de col·laborar amb els Latin Grammys quan es va fer a Sevilla per gravar el tribut a Paco de Lucía, i la banda que tocava per la gravació era el Contemporary Spanish Ensemble de Berklee.
1: I ara, a més, hi ha també una notícia que serà a partir del 27, no?, que t'han nomenat.
0: M'han nomenat artístic director del Festival Soundscapes of Spain, Music Festival.
1: Això serà un festival de...
0: Sí, de música d'Espanya. Cobrirà tot el que és diferents gèneres, des del barroc, música clàssica, des del vessant de la composició, de la interpretació, i després de música actual, moderna, per descomptat, mediterrània catalana, flamenco tradicional i altra folklore d'altres parts de la...
1: Per si feies poques coses, doncs una més.
0: Exacte.
1: Els Set Somnis de Gaudí, recordem que s'estrenarà dimecres, demà passat al Palau de la Música Catalana. Quin és el teu somni, a banda de poder sentir aquesta obra ja en directe? Et queden somnis encara, suposo, no?
0: Home, sí. Home, jo cada dia m'aixeco amb la il·lusió. Vinga, avui, aquest somni. Sí, sí. Tots som somnis. Ara, aquest, diguem, és surrealista, no? És més gran o més salvatge, no?, del que m'hagués pogut imaginar mai. La veritat que no. La petita Olivia no va imaginar mai que arribaria aquesta oportunitat i aquest honor. I el visc amb una gran responsabilitat, però amb un gran, tremendo agraïment. I jo crec que la il·lusió i les ganes d'aprendre i d'observar i de comunicar no les perdo mai. Per tant, sí, tinc somnis constantment. Ara estic centrada en aquest perquè ocupa 24 hores al dia. I perquè la magnitud i una il·lusió. Però ja, el somni serà que tothom que s'ompli el Palau de la Música aquest dimecres, aquest és el major somni que tinc. Molta gent, de fet, han viatjat, la meva família i molta gent de l'entorn de Boston. Venen 40 persones.
1: Molt bé.
0: Estan arribant tots avui amb l'avió. I després tota la meva família aquí, els meus companys, amics, des de que vaig néixer, de l'escola, els professors de l'escola, de l'institut, de la universitat, que s'ompli, que tothom disfruti i compartim un moment únic a la història, no?, i el tribut a Gaudí com es mereix en un dia així.
2: Doncs Olivia Pérez Cullellmir, et presentem de nou per donar-te les gràcies i desitjar que gaudeixis fins a l'últim minut d'aquesta experiència que tens per davant i que hi hagi molta sort amb les que hagin de venir. Gràcies per venir avui.
0: Gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Catalunya Música.
1: La música de Mompou, dins d'aquesta aparent simplicitat, no és simple. Va ser un procés llarg trobar el que aquesta música necessitava, havent de buscar un equilibri perfecte, a vegades amb pols oposats, entre flexibilitat i rigor, amb aquesta cosa d'introspecció, però que a la vegada tingui molta llum. És un compositor que segurament pel fet de que la seva escriptura és bastant minimalista, quan hi sobra alguna cosa es nota molt, i quan hi falta alguna cosa també es nota moltíssim. És trobar aquell punt que, sí, a vegades pot ser dolorós de punt de trobar-lo, però quan es troba és molt gratificant.
2: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Maria Canyigaral.

0: A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
1: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
2: 2 minutets, gairebé 3, passen d'un quart d'11 del matí. Continuem en directe aquí a Tots els matins del món. I per fer la nostra darrera entrada a la selecció d'avui dilluns, música de Jean Sibelius, la suite Karelia. Una obra que ens proposa un recorregut sonor i gairebé visual per aquesta regió nòrdica i que comença amb aquests compassos que ja tenim a punt. L'obertura amb la Sinfonia Lahti i la direcció d'Osmo Venska.

Amb aquesta amplitud comença la suite Karelia del finlandès Jan Sibelius, un passaport a aquests paisatges nòrdics que ens arribava de la mà dels membres de la Sinfonia Lahti, dirigits per Osmo Venska. I passem ara a tot un altre ambient, el dels palaus de Ferrara en aquells anys de transició entre el darrer renaixement i els principis del barroc. Aterrem, doncs, el repertori de Luzzasco Luzzaschi per sentir Troppo ben può, un madrigal interpretat pel conjunt La Veneciana.

0: Un passeig pels Alps, cortesia de Richard Strauss. Sentíem uns fragments des de l'entrada al bosc d'aquesta sinfonia alpina dirigida per Pavo Yerby, al capdavant de la sinfònica de la NHK. I ara és moment de donar la benvinguda a l'Alba Quinquillà. Bon dia, Alba.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal, com estàs? Tornem a obrir el laboratori de veu i esperem que et trobis molt bé i molt preparada per parlar encara... No sé ben bé de què. És que, clar, t'he dit com estàs i no t'he deixat respondre i això no es fa, que és lleig.
1: Estic bé, estic preparada, espero estar preparada.
0: Així m'agrada. Doncs de què xerres avui? Què ens portes?
1: Doncs us porto un laboratori dedicat a una part del cos essencial per la veu, tant per parlar com per cantar, en la qual no hi pensem massa, jo crec, i que en general creiem que coneixem força bé quan en realitat és una mica desconeguda. Em refereixo a la llengua.
0: Doncs no sé si hauríem endevinat que parlaries de llengua avui. Com a part del cos implicada.
1: Implicada.
0: Essencial per la veu, que és veritat que la tenim aquí, però poca cosa més en sabem.
1: Sí,
0: eh?
1: La tenim tan a prop i tan present que gairebé ens n'oblidem. Mm-hmm. Però la llengua és una caixa de sorpreses i us proposo avui obrir-la amb el fisioterapeuta de la veu i investigador vocal Carles Expósito, que actualment està fent la seva tesi doctoral sobre la llengua i com influeix els cantants lírics. I començarem per la pregunta aparentment més bàsica. Què és la llengua?
3: La llengua se l'anomena un hidròstat muscular perquè és una estructura formada per diferents músculs, fins a 16, 8 parelles de músculs, algunes són intrínsecs, uns altres són extrínsecs, és a dir, que es queden dins la llengua o que relacionen la llengua amb altres estructures, i se li diu hidròstat perquè, de fet, no canvia mai el seu volum, canvia la forma, però el volum es manté sempre igual. És a dir, que si es fa més estret, es farà més llarg o es farà més ample, més gruixut, perdó. O al contrari, si la llengua es fa com a més curta, haurà de guanyar el volum d'alguna altra manera, de manera que es farà més ampla i més gruixuda també. És una complexitat perquè, a més, es mou durant moltes vegades al dia. Es calcula que al voltant d'unes 10.000 vegades al dia, que són moltíssimes, una persona que és molt xerraire, potser ens n'anem encara una miqueta més, fins a 2.000 vegades més... Mm-hmm. Però només en qualsevol moviment, a l'hora d'empassar saliva, a l'hora de menjar, a l'hora de qualsevol gest fonatori, és un moviment constant.
2: Aquí la Maria està fent exercicis amb la llengua.
0: Clar, home, perquè diu, si les curses es torna més ample,
2: sí, no?
0: Si les tira... I, dic,
2: I ho anaves fent.
0: I anava intentant provar.
1: Però va, que... a veure si era veritat.
2: Però jo al·lucino... Ha dit 16...
1: 16 músculs.
2: 16 músculs, la llengua, on estan?
1: Jo gairebé la Maria els he vist tots, eh? Ja. I també ha dit que una persona xerraire pot arribar a moure la llengua 12.000
2: sí,
1: vegades al dia.
2: Això també ho hem comentat, eh?
0: Sí, això creiem que nosaltres potser...
1: Vosaltres podríeu formar part d'aquest grup.
2: D'aquest grup, no? Sí. Que xerren massa.
1: I també ens ha dit això, que està bé, que la Maria estava intentant provar, no? Que, que per molt que la fem servir, que la contraguem, que en canviem la forma, per fer una ganyota, per articular una vocal, una consonant, per fer el que sigui, no canvia mai el seu volum, és com si es redistribuís la seva massa.
3: Quan un múscul es contrau, el que passa és que s'escurça, diguem. Quan fa una contracció concèntrica, que seria que escurça o apropa els dos extrems, el múscul es contrau. Però això no vol dir que es faci més petit, perquè també es pot fer més gruixut. Si et fixes, per exemple, quan una persona treu bola, diem que s'està contraient un múscul, però en canvi s'està fent més ample. S'està escurçant, però s'està fent més ample. I això, finalment, és el que passa amb la llengua, també, que si... Diguem que hi ha una sinergia o hi ha una correlació d'activitats musculars que fan que si un múscul s'activa perquè la llengua s'aixequi a la part de darrere, per exemple, per dir una I, diguem que hi haurà una sèrie d'adaptacions a la resta de músculs per permetre-ho.
1: I segur que tenim clar que la llengua serveix per parlar i per cantar. I si rasquem una mica més, segurament caurem en que també és primordial per veure i per menjar, però i si això no fos tot?
3: Bé, la llengua, evidentment, per empassar, serà una gran funció, perquè, de fet, el procés de la deglució comença amb la llengua, l'empenya el bol alimentari que hem mastegat dins la boca cap enrere. Després també tindrà unes implicacions posturals, perquè una posició, una conformació, configuració de la llengua faran que hi hagi unes adaptacions posturals, també. I, evidentment, per tot l'acte fonatori serà superimportant.
2: Estic al·lucinant, eh? És a dir, segons com tinguem la llengua, la posició, o si tinc menys tensió o menys, sí, és a dir, dependrà de la llengua de com la tingui, Tindré una posició general diferent.
0: General del cos, és al·lucinant.
2: Sí, no m'ho puc creure.
1: I no només això, podem arribar a tenir problemes si la llengua no reposa correctament o si treballa amb un to que no acaba de ser òptim.
3: De fet, quan diguem que la posició de la llengua en repòs, se la descriuen que la llengua tendeix a estar a una posició més alta. Hi ha una miqueta de controvèrsia perquè hi ha gent que diu que és la punta, ben bé l'àpex de la llengua, hi ha gent que diu que és una miqueta la part de una miqueta més enrere, i hi ha gent que diu que és tota la llengua la que hauria d'estar més o menys enganxada al paladar. De manera que si la llengua surt d'aquesta posició de repòs i, per exemple, està en una posició més baixa, que trobem molts casos, el que passa és que per cadenes musculars es canviarà la postura i llavors podem trobar, per exemple, gent que té més cifosi toràcica, gent que té una anteriorització del cap, gent que té una extensió cervical, i tot això finalment pot justificar que una persona amb una llengua, amb una mala col·locació, tingui dolors cervicals i fins i tot mals de cap i moltes cefalees. La moto.

0: Però més enllà de la postura, la tensió a la llengua també afecta la qualitat de la veu i a la sensació de confort.
1: La tensió implicarà, sobretot, un sobreesforç. I en aquest sentit, per exemple, hi ha cantants que no se n'adonen, que tenen una llengua tensa i això els implica més esforç, però no en són conscients. I, en canvi, n'hi ha uns altres que saben que és un problema i que han d'estar sempre lluitant amb aquesta llengua perquè no els molesti.
0: De fet, el Carles Expósito, més que parlar de tensió, prefereix parlar d'hipomobilitat, és a dir, és una llengua que es mou menys de l'esperable. Mm-hmm. I compte perquè aquesta variació en la mobilitat pot tenir a veure amb qüestions posturals, però també en altres aspectes molt allunyats i que potser us sorprendran.
1: M'agrada sobretot parlar potser d'hipomobilitat, és a dir, una llengua que es mou poc, i potser fins i tot quina part de la llengua es mou poc. Això potser ens donaria també... Són hipòtesis, de moment, però potser justificarien les tendències a l'hora de parlar una llengua, de manera, per exemple, com canvia el català septentrional del català de les Illes Balears, per exemple, que hi ha una part que jo crec que més que per dialecte o per paraules diferents, jo crec que és en com s'empra la llengua. De manera que ens trobem que hi ha una llengua que es mou menys i això canviarà a nivell de veu, per exemple, en el timbre. Diguem que una llengua que es mogui poc implicarà un timbre potser més fosc, una veu que està més a dins, de manera que implicarà més esforç si s'ha de projectar. I potser fins i tot també podríem parlar d'una comprensió més difícil que en canvi si tenim una llengua que es mou prou.
2: Per tant, segons la nostra llengua i el nostre dialecte, la nostra veu pot ser que tendeixi a sonar d'una manera o altra, no? Si ho entens bé, que tingui un timbre diferent.
0: Sí, segons el que requereixi aquest dialecte a la llengua en si.
2: A l'òrgan, sí. El conjunt de mans, 16 músculs, que ja sabem que té.
0: Doncs aquesta és una de les hipòtesis de la seva tesi. De fet, el mateix Carles em comentava que ell, com a català, que fa anys que viu a Mallorca, s'ha adonat que molt sovint la gent de Mallorca es queixa que nosaltres, els d'aquí, diem que no en tenim el català que es parla allà, però que ells, en canvi, ens entenen perfectament, i donant-hi voltes s'ha donat que pot ser, i dic pot ser perquè encara no està demostrat, això sigui degut a la posició i la mobilitat de la llengua quan parlen.
3: Sigui el que sigui, em sembla que igualment ens costarà entendre què diuen. Sobre...

0: quan parlen entre ells, eh?
1: No us enfadeu, oients balears.
0: Però això també té la seva gràcia, no?
2: Jo crec que sí. I ja que hem mencionat la seva tesi, continuarem estilant aquest fil. Concretament, ell està estudiant si la teràpia manual a la llengua facilita la veu i ajuda a tenir més moviment i com la posició i el to de la llengua es relaciona amb la veu. A més, tot plegat ho està treballant amb cantants lírics. Mm-hmm. Doncs bé, perquè no quedin dubtes, també li vaig preguntar què és exactament la teràpia manual.
3: La teràpia manual és, de fet, tota pràctica terapèutica utilitzada amb les mans, que utilitzem diferents professions, com els fisioterapeutes, com els osteòpates, com els quiropràctics, i tal vegada en el camp de la veu també els logopedes, o així hauria de ser, o espero que sí sigui algun dia, i està enfocada, doncs, en aquest sentit, aplicada damunt la llengua, i llavors això pot implicar una manipulació, un massatge, un estirament, amb l'objectiu de facilitar la veu.

0: Alba, aquí el que sentim ara de fons hi sonen cants harmònics, oi?
1: Sí, aquesta tècnica que permet a un sol cantant emetre dues notes alhora, que és el to fonamental, i per sobre una melodia aguda formada pels seus harmònics naturals. Jo he d'admetre que em fascinen els cants d'harmònics i les propostes del MUOM, que és aquest cor amb seu a Barcelona que està especialitzat en aquesta tècnica i que som els que estem sentint ara, no? I no sé si ho havíeu pensat mai, però la llengua, entre d'altres coses, té un paper primordial a l'hora de crear aquestes sonoritats.
0: Doncs no hi havia pensat directament, però veient totes les implicacions
2: possible,
0: que té la llengua,
2: no?
0: Segons el que estem aprenent avui, segur que sí.
1: Ja us ho creieu, no, ara?
0: Sí, sí.
1: Ara bé, no cal saber fer cants harmònics per tenir una bona posició i un bon to de la llengua. Sí que existeixen, però, estratègies per aconseguir-ho quan, per la raó que sigui, veiem que la llengua es converteix en un obstacle.
3: Sí, hi ha molts exercicis des d'augmentar la propiocepció, que seria una primera part. Es poden dir embarbussaments que facilitaran el moviment. Es poden fer massatges, poden fer estiraments. Diguem que són les tres grans categories. Es poden dir des d'embarbussaments que fan treballar més la part posterior de la llengua o la part de la punta de la llengua, o finalment els que ens fan treballar la part que queda com a sota del paladar tou, on es fan més aviat les vocals. Això ho faríem durant temps curts, perquè la llengua també, com estàvem dient abans, té diferents músculs, però els diferents músculs tenen diferents fibres. Hi ha unes fibres que són ràpides i són més fàcilment fatigables, i hi ha unes fibres lentes que costa més cansar-les. Llavors ens interessaria treballar l'explosivitat reclutant aquestes fibres ràpides. Llavors això faríem un embarbussament durant mig minut i dir-lo al màxim de velocitat que una persona pugui, mentre no estigui equivocant-se a l'hora de dir els diferents fonemes, i dir-los durant mig minut. I llavors fer una pausa, fer un descans.
0: Sí, és que estem... Ara ens hem quedat pensant en quin embarbussament ens podria anar bé.
2: En quin embarbussament, sí.
1: Però no us avancem.
0: I com de desastrós podria ser aquest exercici, segons de quin moment, també.
2: Que ens ho dirà. Ho haurem de fer.
1: Potser sí, no ens avancem. Ell, que ha vist milers i milers de cantants, tant lírics com de música moderna, i que també ha treballat amb actors, té una perspectiva privilegiada per entendre quines dificultats o patrons es repeteixen en relació amb la llengua entre la gent que li arriba a la seva consulta.
3: El que més em crida l'atenció és la poca propiocepció, és a dir, la poca consciència que es té de, finalment, quasi bé de tot el tracte vocal. Això implica el paladar tou, la paret posterior de la faringe i la llengua, tant en cantants com en actors. Som molt conscients de la part que es veu a nivell de la llengua quan estem parlant, doncs, la punta, potser, el moviment que fa, però s'és molt menys conscient del moviment que es fa a nivell posterior, la part de darrere de la llengua. Diguem que el que em crida més l'atenció és que amb la de vegades que l'utilitzen i que li demanen ni que l'exigeixen que faci una acció, que en siguin tan poc conscients, en general, evidentment.

0: evidentment hi ha casos de tot tipus, però una generalitat seria aquesta.
1: Uns patrons que pel Carles Expósito es van mitigant així que els nous descobriments sobre la veu, perquè no oblidem que encara hi ha molts misteris per resoldre sobre la veu, es van aplicant en la pedagogia artística.
0: Sí. Bueno, considero que hi ha molta feina a fer i així com la ciència avança, si aquesta ciència es pot anar aplicant i introduint dins de la formació pedagògica artística, és fantàstic. A poc a poc va passant i va havent gent que està ensenyant en certa manera com és l'anatomia del sistema fonador i bueno, el fet de com anar treballant tot això, no?
1: I per acabar, li vaig demanar al Carles si ens podia donar alguns consells per mantenir la nostra llengua el més sana, relaxada i mòbil possible.
0: Pels veïns de Catalunya Música, primer dir l'embarbussament Hilari l'heroi aeri i dir-lo tan ràpid com es pugui durant mig minut. I després el que sí que es pot fer també és treballar una miqueta la propiocepció. Si, per exemple, bevem un glop d'aigua freda, beure'n després un d'aigua calenta i mantenir-lo dins la boca, fer-ho diverses vegades per millorar aquestes sensacions. I llavors, si volguéssim fer, per exemple, podríem agafar-nos, quan ens siguem rentant les dents, lavar amb una tovallola, ens agafem la llengua i suaument i amb molta amabilitat el que podem fer és tirar-la una miqueta cap enfora, molt suaument, i al mateix temps intentar parlar. No podrem, perquè com que estem aguantant la llengua no ho podrem fer, però dins el nostre, diguem, la configuració del nostre esquema motor ho estarem fent. I és una manera d'anar treballant diferents musculatures que ens poden ajudar molt.
2: Avui has vingut amb molts deures,
3: sí,
2: perquè
3: no?
2: Jo vivia molt tranquil·la pensant que la llengua era una i ja està. I ara, aquí l'Esther i jo, com a professionals de la veu, parlada que som, de cop tenim aquí una feina a fer. Hem d'agafar la tovallola, estirar la llengua, aquí portem fent llengotes tota la secció.
3: Sí, ara, tota la secció, em puc donar fe que ha sigut així. Jo, quan ho he dit al principi, ho he dit de veritat. És que ens pensem que la coneixem molt bé, la llengua, i la llengua té molts secrets i té molta
2: més feina. Més veïna.
3: Sí, sí, doncs
4: mira, com ara et rentis les dents ja saps què has de fer.
2: Ara, vols dir?
4: No, quan et rentis les dents, el que ha dit ell, els exercicis aquests, estira
2: sí,
4: la llengua.
2: Sí, sí, sí, amb una tovalloneta.
4: Però no et passis.
2: No ens passem, a veure, que encara ens contracturarem i serà pitjor.
3: Exacte, és veritat.
4: Llavors no podràs parlar.
2: I no podràs dir això del Hilari...
4: Hilari l'heroi aeri.
2: Hilari, si fas la pausa...
4: Hilari l'heroi aeri.
3: Ah, sí, sí, però ara dos vegades.
4: Hilari l'heroi aeri, Hilari l'heroi... Ah!
2: Jo no ho provo, jo no ho provo.
4: Difícil, difícil.
2: Escolta, Alba, la teva secció sí que és una caixa de sorpreses. Per tant, moltíssimes gràcies a tu i en Carles Expósito també per haver-nos acostat aquests nous coneixements que estan, com deies, ben vius, que s'estan treballant ara mateix, aquesta tesi que està elaborant i tot el que es va sabent de mica en mica pel que fa a aquest instrument que portem posat. Gràcies i fins la propera.
3: Fins la propera.
4: Fins ara.

0: Així sonen els sols de setembre de Lili Boulanger i és l'obra amb què arribem al darrer minut del programa d'avui, d'aquesta edició de dilluns 8 de juny de Tots els matins del món. Estem ja acabant aquesta i preparant la de demà, perquè aquest ritme no para, Esther, i per tant, 3 hores més que tindrem a punt a partir de les 8.
1: Doncs sí, a partir de les 8, que a la primera hora ja sabeu que entrarem en l'àlbum de la setmana, però també tindrem la nostra Cecília, en què l'Esther Plana doncs, demà ens parlarà del Cor Respira de l'Hospital de Bellvitge, format per pacients amb afectacions en respiratòries, i el Psicomúsica, amb Gisela Pi i la conversa amb Anna Mora, violoncel·lista i musicòloga.
0: Perfecte, doncs demà us esperem. Que vagi molt bé.
1: Adéu-siau.
2: Directe a l'Òpera. En directe des del Gran Teatre del Liceu, aquest dilluns us oferim...
3: Les noces de Fígaro, la gran comèdia d'embolics de Mozart, que critica els abusos de poder i els privilegis de l'aristocràcia de l'època. Amb un repartiment de luxe que encapçalen la soprano Sara Blanc, el baix baríton Luca Pisaroni, el baríton André Schun i la soprano Julia Lechneva. Sota la direcció de Giovanni Antonini, especialista en repertori mozartià, al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Liceu.
2: Directe a l'Òpera des del Gran Teatre del Liceu. Aquest dilluns en directe a partir d'1:15 del vespre amb Xavier Montagut i Marc Ruiz.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per sentir un intèrpret extraordinari amb qui vibrarem des de la gravació de Catalunya Música de l'agost del 2025 feta al monestir de Santes Creus dins del marc del Festival Jordi Savall. Perquè avui sentirem el concert que portava per títol Tendrement i que hi va fer Enrique Solinís. És un intèrpret, com us dèiem, extraordinari, un dels grans especialistes en instruments històrics de corda pulsada. És nascut al País Basc, s'ha format en el camp de la música antiga i ha desenvolupat una carrera internacional tant com a solista com en col·laboració amb conjunts com l'Hesperion 21 i Le Concert des Nations de Jordi Savall, el Concerto Vocale o l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín sota la direcció de René Jacobs o Le Concert d'Astre sota la direcció de Manuel Aym. L'etcètera seria llarg per a recórrer el que són els anys de trajectòria d'aquest intèrpret Enrique Solinís que avui ens seduirà amb les seues versions. Versions en un programa de concert

cert que proposa un recorregut per diferents tradicions europees dels segles XVI, XVII i XVIII. De moment, comencem amb música anònima, amb unes improvisacions on Solinís hi destaca, especialment per la seva capacitat precisament d'explorar el caràcter improvisatori que sovint amaguen les partitures que anirem sentint en aquest concert. De moment, una pavana i quatre danses del Renaixement en versió d'Enrique Solinís.

A partir d'una pavana i d'unes danses recopilades per Petrus Falesius hem sentit aquesta primera improvisació del concert d'avui a càrrec del guitarrista Enrique Solinís. Aquí durant aquest concert el sentirem interpretat tant el llaüt com la tiorba. Perquè el títol del concert en dona la pista és Tendrement, música francesa per a tiorba i llaüt, tot i que, a més de la música de compositors com, per exemple, Robert de Viser, en sentirem també d'anglesos com John Johnson o del món hispànic com Alonso Mudarra. Tot això és el que ve just ara a continuació en el que són les pròximes peces que va interpretar Enrique Solinís al monestir de Santes Creus i dins del marc del Festival Jordi Savall. Els seus concerts acostumen a ser com una suite pròpia en què hi tria tot de peces breus que s'entrellacen i que juntes van creant un tot complet. A més, a Solinís li agrada molt mostrar la història sonora de la família del llaüt en els seus recitals i avui en tenim una bona ocasió. Ara, de moment, amb una peça de John Johnson, que és un compositor anglès de ple segle XVI. Després sentirem una cançó tradicional basca. A continuació arribarà una pavana per a llaüt d'Alonso Mudarra, també un compositor de ple segle XVI, va morir el 1580. I finalment sentirem Luis de Narváez. Ell és de la primera meitat del segle XVI i en sentirem una romanesca per a llaüt. L'intèrpret és Enrique Solinís.

Aquest bloc de música l'hem començat amb la nostàlgia anglesa, sentint unes peces per a llaüt de John Johnson, un compositor de ple segle XVI. Després, això s'ha enllaçat amb una cançó tradicional basca i a continuació ha arribat la música d'Alonso de Mudarra, que és el compositor que va néixer a Palència cap a l'any 1510 i que va morir a Sevilla l'any 1580. Un compositor

Escriptor actiu durant el segle XVI, autor de fantasies i de peces polifòniques d'una gran elaboració musical. De Mudarra n'hem sentit una pavana per a llaüt i a continuació ha arribat el granadí Luis de Narváez. Va néixer l'any 1500 aproximadament i va morir a Valladolid l'any 1555. Treballaia pel secretari d'Estat de Carles V. De Luis de Narváez, Enrique Solinís n'ha interpretat una romanesca. Perquè Enrique Solinís és l'intèrpret que sentim avui des d'aquest concert esplèndid que va fer al monestir de Santes Creus dins del marc del Festival Jordi Savall. El concert el va gravar Catalunya Música i us l'oferim avui, un concert ple de música preciosa, d'aquella que no busca impressionar, sinó commoure. I això és el que aconseguirà ara, segur, John Dowland, que és el gran compositor anglès del tombant del segle XVI cap al XVII, és un dels músics en què hi ha aquella melangia i aquella introspecció anglesa, aquella profunditat expressiva que ara sentirem en un preludi i després una fantasia, dues peces de John Dowland que sonen així en la versió d'Enrique Solinís.

Música fantàstica marcada per la melangia, entesa no només com a tristesa, sinó com a contemplació, com a bellesa que queda en suspens, un dels afectes més valorats durant el barroc i que els compositors anglesos saben expressar d'una manera que arriba al més profund. Ara, per exemple, sentíem John Dowland, un preludi i una fantasia en versió d'Enrique Solinis, que és l'intèrpret d'aquest programa de concert preciós que us oferim avui, un programa de concert que avui dia, quan tenim ben valorat el soroll, la pressa, l'estrès, anar a córrer cuita, doncs submergir-se en aquesta música és gairebé com un acte de resistència. I això és el que estem fent des de la gravació de Catalunya Música de l'agost del 2025, fet al monestir de Santes Creus dins del Festival Jordi Savall, un enregistrament que ara continuem amb Johann Sebastian Bach, una figura enorme del barroc europeu, per bé que no va escriure principalment per al llaüt o per a la tiorba. De tota manera, ara ens sentirem una de les seues obres per al llaüt, és la suite en do menor, és el número de catàleg 997 de Johann Sebastian Bach, música meravellosa que interpreta Enrique Solinis.

Aquest era Enrique Solinís interpretant la suite per a llaüt en do menor, número de catàleg 997, de Johann Sebastian Bach, una de les poques obres originals per a llaüt en el catàleg del compositor del barroc alemany, música inclosa en aquest concert d'avui, que és un recorregut per diferents tradicions europees dels segles XVI, XVII i XVIII, amb sentit música dels anglesos John Johnson i John Dowland, n'hem sentit dels compositors hispànics Alonso de Mudarra i Luis de Narváez. Ara era el torn de Johann Sebastian Bach i a continuació ens endinsarem en la sensibilitat del barroc francès. De fet, el títol del concert és Tendrement, una paraula francesa que fa referència a la suavitat, a la intimitat, a la sensibilitat. És un dels termes expressius típics de la música francesa del barroc. I dins de les figures destacades dedicades al llaüt hi ha Robert de Bizet, que és un músic de la cort de Lluís XIV. Les seues suites, les seues peces de dansa reflecteixen l'elegància i la sofisticació pròpies de la música de la cort francesa. Abans parlàvem de la melangia anglesa. És una melangia que arriba directa, arriba sense grans artilugis, sense grans parafernàlies. En canvi, a França s'arribava a un efecte, a aquest tendrement, d'una altra manera, a partir d'aquell refinament tan francès, d'aquella sensualitat francesa, i això és el que sentirem ara en la música de Robert de Bizet. En la suite en la menor de les peces per a tiorbe i llaüt, una suite que no sentirem sencera perquè enmig hi haurà Les Pleurs per a tiorbe de Monsieur de Santa Colomba, que és un altre dels grans noms del barroc francès. Monsieur de Santa Colomba és conegut sobretot per la seva contribució al repertori de viola de gamba, però és representatiu d'aquesta estètica refinadíssima a la qual fèiem esment ara del barroc francès. Per tant, les tres primeres peces de la suite en la menor de Robert de Bizet les interpreta ara Enrique Solinís. A continuació arribaran Les Pleurs de Monsieur de Santa Colomba i finalment es tancarà la suite de Robert de Bizet. Música esplèndida en mans de l'intèrpret del concert d'avui, el basc Enrique Solinís.

La França del tombant del segle XVII cap al XVIII. Música de Robert Devizé, la seva suite en la menor de les peces per a tiorba i llaüt. Primer hem sentit les tres primeres danses d'aquesta suite. A continuació han arribat Les Pleurs de Monsieur de Santa Colomba, que és aquell compositor, sobretot conegut pel que va escriure per a la viola de gamba. Hem sentit la intensitat de l'obra titulada Les Pleurs abans que arribés l'última peça, la que tanque la suite de Robert Devizé, aquesta suite en la menor que hem sentit en la versió d'Enrique Solinís. És l'intèrpret del concert d'avui, tant l'hem sentit amb el llaüt com amb la tiorba, un concert preciós. És el concert que va fer al Monestir de Santes Creus dins del marc del Festival Jordi Savall l'agost del 2025. Concert de Solinís, que l'any 2009 va crear el seu propi grup, l'Euskal Barroc Ensemble. Des d'aleshores, la seva labor artística està dedicada sobretot a aquest conjunt, també a la seva carrera com a soliste, i continua col·laborant amb formacions com l'Esperion 21 o Le Concert des Nations de Jordi Savall. Aquest és Enrique Solinís, el músic a qui ara sentirem interpretant les dues últimes obres del seu concert. És música de Domenico Scarlatti, que com Johann Sebastian Bach tampoc no va ser prolífic en la música per a llaüt. D'ell en sentirem una de les seues sonates, la Kirkpatrick 32, en re menor i en una versió per a guitarra barroca. I després el concert s'havia d'acabar amb una sonata de Mateo Pérez de Albéniz, que és un compositor nascut a Logroño l'any 1755 i que va morir a Guipúscoa l'any 1831. Era el final teòric d'un concert, però veureu que la música i els aplaudiments s'enllaçaran, perquè després d'això, fora de programa, Enrique Solinís va interpretar Mariones i Canarios, música de Gaspar Sanz, que continuarà provocant els aplaudiments del públic que volien més música, però el concert s'havia d'acabar en algun moment. I va ser després de la música de Gaspar Sanz, interpretada per Enrique Solinís. Acaba el concert d'avui a Catalunya Música amb Scarlatti, Pérez de Albéniz i Gaspar Sanz.

0: Enrique Solinís, fora de programa i interpretant Mariones i Canarios, música de Gaspar Sanz, música d'aquest compositor del tombant del segle XVII cap al XVIII, va morir l'any 1710. Abans, el concert s'havia d'acabar amb Domenico Scarlatti i una de les seues sonates, la sonata en re menor, el número de catàleg 32, n'hem sentit una versió per a guitarra barroca, i després Enrique Solinís, com a final de programa, com a final de concert, va oferir la sonata en re major de Mateo Pérez de Albéniz, que és un compositor nascut a Logroño l'any 1755 i que va morir a Guipúscoa l'any 1831. Era el que havia de ser el final del recorregut que va proposar Enrique Solinís al concert que va fer al monestir de Santes Creus dins del festival Jordi Savall l'agost del 2025, un concert amb el títol Tendrement i que era un viatge musical a través de diferents estils i de geografies diverses de l'Europa barroca, perquè hem sentit la diversitat d'autors anglesos, John Johnson, John Dowland, música de compositors hispànics com Alonso de Mudarra o Luis de Narváez, hem sentit Johann Sebastian Bach o els francesos Robert de Bizet i Monsieur de Santa Colomba, diversitat d'autors, però obres que compartien totes una sensibilitat comuna basada en la subtilesa expressiva, en l'equilibri, en aquella melangia commovedora que ens ha arribat en molts moments, en aquest concert que portava títol francès Tendrement, un títol que ens evoca la dolçor, la tendresa d'aquest repertori fantàstic que avui ha interpretat el músic basc Enrique Solinís. Un concert esplèndid que va gravar Catalunya Música i que us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert Frédéric Chopin i el primer concert per a piano en mi menor opus 11, que ara hi interpreté Olli Mustonen piano amb la Simfònica de San Francisco dirigida per Herbert Blomstedt.

Aquest era el primer concert per a piano i orquestra de Frédéric Chopin en mi menor, l'opus 11, i en versió d'Olli Mustonen, piano i l'Orquestra Simfònica de San Francisco, dirigida per Herbert Blomstedt.

0: Catalunya Música.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Música.

a Catalunya Música. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chacón.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts una setmana més al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Música. Escolta'm, Albert,
2: sí.
1: Tinc una pregunta per tu.
2: Ah, sí?
1: Mm.
2: Molt bé,
1: sí.
2: Digues.
1: Escolta'm, per tu, quina seria la mínima expressió d'una formació de música de cambra?
2: A veure, si parlem de formació, no? Formació de música de cambra, entenc que la mínima expressió seria un duet, no? Perquè si la música de cambra implica fer música conjuntament, per això de formació, no?, amb algú altre, doncs el mínim han de ser dos músics, dos instrumentistes o dos cantants, per tant, un duet. Però, Pedro, no sé si tens problemes de memòria, però aquesta temporada, de fet, fa bastant poc, eh?
1: Perdona, ja m'estàs faltant.
2: Ja hem dedicat una setmana sencera als duets, no te'n recordes? A Jerick i Freire, Pellman, Zuckerman, etcètera, no?
1: Tranquil, que me'n recordo perfectament. Bàsicament, perquè va ser una setmana que vam gaudir moltíssim, eh?
2: Sí.
1: Però escolta'm, jo tinc una esmena a fer-te, eh?
2: A veure.
1: Perquè quan t'he dit música de cambra, tu ja has interpretat que volia dir música feta per diversos instrumentistes. I la veritat és que si anem al significat original de la música de cambra, seria la música que es pot fer amb una cambra, és a dir, amb una habitació, no?
2: A veure. Moment.
1: Digues.
2: Moment, que t'estic veient venir.
1: Què?
2: Ja sé per on vas.
1: No.
2: I no?
1: No. No què?
2: No, clar.
1: Avui
2: tu
1: estàs en contra meu.
2: No.
1: Hem de parlar.
2: No, és que no. Ara em diràs que la mínima expressió de la música de cambra són les obres per un instrument sol. I clar, casualment tornem a tenir una setmana dedicada a quin instrument sol ens referim en aquest programa sempre, al piano.
1: Aquest que és el programa del piano, no?
2: Correcte.
1: Com
2: exacte.
1: No, programa... Doncs no, no t'equivoquis. No t'equivoquis, que els programes de piano són els que escrius tu.
2: Ja és veritat.
1: I jo els d'òpera. I aquesta setmana l'he fet jo, eh? Així que, mira, de piano sonarà poc. El que sí que sonarà, com sempre, és molt bona música.
2: Com sempre.
1: Vinga, aquí, sempre bona música. Tota la música és bona
2: exacte.
1: I seriosa.
2: Exacte.
1: Així que va, comencem i expliquem una mica tot aquest embolic.
0: La clàssica amb un somriure als llavis amb els homes clàssics.

0: El que faré ara és un sacrilegi. Sí, parlar damunt d'aquesta música és un super sacrilegi. Però hem de fer un programa de ràdio. I és que, en realitat, si pensem en un concert on només hi hagi un instrument, home, tots faríeu com l'Albert, no? El més probable és que, en primer lloc, pensem en el piano, no?
1: Sí, i en segon lloc... I més en aquest programa, esclar.
0: Sí, no, però en segon lloc potser pensem en la guitarra, no?
1: Sí, clar, com que són instruments harmònics, no melòdics, no?, que poden fer melodia i acompanyament, sí. Clar, per tant, ells sols, d'alguna manera, poden assumir un repertori que no necessita cap altre instrument, per dir-ho d'alguna manera, de reforç, no?
0: Exacte, però com que tu t'hauries queixat molt si li haguéssim dedicat una altra vegada la setmana al piano,
1: bé,
0: doncs he pensat que...
1: Tinc una fama també de queixar-me d'una cosa que m'encanta.
0: No, però fixa't, jo he pensat que no només el piano és un instrument al que li han dedicat obres per ell sol. I fixa't, teòrics instruments melòdics també han sigut els protagonistes d'algunes composicions genials, com, evidentment, la que està sonant de fons.
1: Clar, i és que si parlem de Bach, tot és genial.
0: És que, perdona,
1: tot,
0: Albert,
1: tot és tocat per Déu.
0: Bach i violí. Sí, és que és una combinació perfecta.
1: Sí, sí,
0: I de fet, Bach és...
1: Bach i qualsevol cosa. Exacte. És una combinació perfecta, no?
0: Sí, però en aquest cas, fixa't, el mateix Bach és una mica el culpable de que altres compositors posteriors també componguessin obres per violí sol.
1: Clar, per violí sol, per violoncel sol, per clarinet sol, saxo... Vull dir, aquí la imaginació, el poder, no?
0: Sí.
1: I aquesta setmana, ja ens ha costat arribar una miqueta el tema de la setmana, doncs això, aquesta setmana el que volem fer és parlar i volem començar, com ens agrada a nosaltres, pel principi. És a dir, com no pot ser d'una altra manera, parlem d'instruments sols des de la perspectiva musical de Johann Sebastian Bach.

0: Això que estem escoltant és el segon moviment, la fuga de la sonata número 1 en sol menor de Bach, per dos violins, no?
1: No despistis l'audiència, sisplau.
0: Si escoltes això sense saber-ho, pots, i a més amb un violinista tan virtuós com Isaac Pellman, que és la versió que tenim ara mateix de fons, et pots arribar a pensar que això és una obra per dos violins? Perquè hi ha dues veus aquí.
1: Totalment.
0: Hi ha dues veus.
1: Totalment, totalment. I és que fer que el violí soni com si n'hi haguessin dos és una bogeria. I precisament Bach va ser un dels grans compositors barrocs que va compondre obres per violí sol, però, clar, a veure, obres barroques vol dir obres amb contrapunt,
0: clar,
1: no? I, per tant, diferents veus sonen alhora, no?
0: Clar, i a més, si necessitem diferents veus sonant alhora, però tenim un instrument que habitualment toca només una veu, doncs clar, la cosa es complica. Altra cosa és que fos un piano, no? Que amb la mà dreta fas una veu i la mà esquerra en fas una
1: claríssim.
0: Altra. Però amb un violí com ho fas al final, no?
1: Sí, sí. Clar, cal tenir una tècnica, podríem dir, molt acurada, perquè l'arc, quan passi, ho faci per dues cordes alhora. Però, és clar, donant més intensitat a una que a l'altra per destacar una veu o l'altra. És que això ho trobo jo tan difícil.
0: És realment complicat. Mira, no fa pas gaire vaig escoltar el teu fill tocant una obra precisament de Bach, que també jugava amb aquestes dues veus.
1: D'una sonata, exacte.
0: I quan ho veus en directe, encara és més màgic perquè dius...
1: On està l'altre?
0: Com ho està fent? O sigui, té dues mans el violinista, en aquest cas el teu fill, el Pau.
1: Bueno, de fet, una mà, no?
0: Perquè, bueno, clar, sí, clar.
1: Perquè,
0: veritat,
1: clar,
0: una té compromès
1: amb una clar. Ha d'afinar i amb l'altra és la que fa...
0: Però malgrat això, sona... Aquesta doble veu, que és increïble.
1: Sí, és
0: complicat. Bé, i és que això que sona, forma part, com dèiem, de la primera sonata en sol menor per violí sol, número catàleg 1001 de Bach. La primera de les tres sonates i tres partites que Bach va compondre per aquest

0: instrument sense acompanyament de continu i que han esdevingut obres d'absoluta referència, com no pot ser d'altra manera, en el camp de la composició i la interpretació per a violí.
1: Exacte, i és per això que avui volem centrar-nos en aquestes obres que són, doncs, una veritable meravella.

0: Les sonates i partites per a violí sol, que és del número catàlic 1001 al 1006, constitueixen un dels conjunts més importants i influents de tota la literatura musical per a violí. Les va escriure Bach, no? Johann Sebastian Bach, i les va acabar cap a l'any 1720. Doncs aquestes sis obres formen un corpus unitari, podríem dir, que combina profunditat musical, evidentment exigència tècnica, i també una cosa molt curiosa, que parlem del barroc i la música antiga com si fos una cosa carca, però té una concepció absolutament innovadora de l'instrument. Es tracta de tres sonates i tres partites per a violí sol, és a dir, sense cap acompanyament de baix continu, com dèiem abans, una característica doncs, que les fa especialment singulars dins del context barroc.
1: Per entendre la importància d'aquestes obres, cal situar-les dins del seu context històric i dins la trajectòria vital de Bach. Mm-hmm. A començaments del segle XVIII, Europa vivia una època caracteritzada per una gran riquesa artística, una intensa vida musical vinculada a les corts i a les institucions religioses i una forta presència de formes musicals establertes, no?, com la suite, la sonata o el concert. Bach, que va néixer, com sabeu, el 1685, era ja un músic reconegut quan va compondre aquestes obres i ocupava el càrrec de mestre de capella a la cort de Köthen, un lloc on podia dedicar-se més intensament a la música instrumental, ja que el culte calvinista de la cort no requeria música litúrgica que fos elaborada.
0: Clar, per tant, totes les passions i tots els corals i tot això no calia, es podia centrar en la música instrumental. De fet, el període de Köthen, del 1717 al 1723, és fonamental per entendre aquestes composicions. Durant aquests anys, Bach disposava d'una excel·lent orquestra de cambra. No hi ha res com tenir bons músics.
1: Sempre,
0: clar. I d'un ambient favorable a l'experimentació instrumental. És precisament en aquest context que escriu algunes de les obres més importants per a instruments solistes, com els famosíssims concerts de Brandenburg, per exemple, les suites per a violoncel sol i, evidentment, les sonates i partites per a violí sol.
1: Tot i això, la data de 1720, que figura en el manuscrit autògraf, coincideix amb un moment personal especialment dur per al compositor. Aquell mateix any va morir la seva primera dona, Maria Bàrbara Bach. Tot i que no es pot establir una relació directa entre aquest fet i el contingut emocional de les obres, molts estudiosos han vist en aquestes peces una profunditat expressiva que podria, d'alguna manera, reflectir aquest moment vital de Bach.

0: Des del punt de vista formal, el conjunt està estructurat en 6 obres alternant sonates i partites. Les 3 sonates segueixen el model de la sonata de Chiesa, una forma típica del barroc, que es caracteritza doncs, per una successió de moviments, allò lent, ràpid, lent, ràpid. En aquestes sonates, el segon moviment és sempre una fuga, fet que demostra el domini extraordinari de Bach, que això no cal dir-ho, del contrapunt, fins i tot amb un instrument monòdic, com el violí. Les partites, en canvi, adopten una estructura més lliure basada doncs, en danses barroques, com la demanda, que justament ara està sonant de fons, la courant, la sarabanda o la giga. Tot i que Bach doncs, introdueix variacions i elements innovadors que enriqueixen el conjunt.
1: Una de les característiques més destacades d'aquestes obres

és la seva capacitat per suggerir polifonia en un instrument que, en principi, només pot produir una nota alhora. Bach utilitza recursos com els dobles i triples acords, els arpegis i les línies melòdiques implícites per crear la il·lusió de diverses veus simultànies, i això és realment màgic, eh? Aquesta tècnica representa una fita en la història del violí i demostra fins a quin punt Bach era un geni que va arribar a expandir les possibilitats expressives d'aquest instrument.

0: Les tres sonates són la sonata número 1 en sol menor, que és el número de catàleg 1001, la sonata 2 en la menor, que és el número de catàleg 1003, no el 1002, i la sonata número 3 en do major, que és el número de catàleg 1005. Després explicarem per què.
1: Sí.
0: Totes tres comparteixen l'estructura típica que abans hem dit. El primer moviment sol ser un preludi o adagio, de caràcter lliure i expressiu. El segon, com abans dèiem, una fuga complexa i elaborada. El tercer, doncs, un moviment lent i líric. I el quart, doncs, un moviment ràpid i moltes vegades virtuosístic. I aquest esquema reflecteix la combinació de profunditat intel·lectual i expressivitat emocional que caracteritza la música de Bach.
2: Pel que fa a les partites, són la partita número 1 en si menor, número de catàleg 1002, la partita número 2 en re menor, catàleg 1004, i la número 3 en mi major, que el número de catàleg és el 1006.
0: Per tant, abans dèiem, no? Del 1001 al 1006,
2: aquí està.
0: El 1, 3 i 5 són sonates, 2, 4 i 6 són partites.
2: Geni alemany, sobretot alemany i organitzat. Aquestes obres adopten la forma de suite de danses, però Bach introdueix variacions i elements addicionals que enriqueixen la forma tradicional. Per exemple, la partita número 3 inclou moviments com el preludi, la loura o la gavota o el rondó, els minuets, la borré i aquesta giga.

0: La partita número 2, aquesta que escoltem és la número 3, però la número 2 és especialment famosa per la seva Chacona, moviment final que és considerat una de les obres més extraordinàries mai escrites per a violí sol. Aquesta peça de gran extensió i profunditat està construïda sobre una sèrie de variacions i combina una gran complexitat tècnica amb una intensitat emocional excepcional. De fet, la Chacona ha estat objecte de moltíssimes transcripcions i interpretacions i molts músics la consideren una obra culminant del repertori violinístic.
1: Un altre aspecte interessant és la transmissió i la recepció d'aquestes obres. Tot i haver estat compostes cap al 1720, no es van publicar fins al 1802.
0: Déu-n'hi-do.
1: Més de 50 anys després de la mort de Bach.
0: I tant.
1: Durant molt de temps van romandre relativament desconegudes fins que violinistes com Joseph Joachim, al segle XIX, ni més ni menys que Joseph Joachim, van

0: contribuir decisivament a la seva difusió. A partir d'aleshores, aquestes obres es van convertir en una pedra angular del repertori per a violí.
1: A més, la història dels manuscrits també és significativa. Eh? El manuscrit autògraf de Bach es va conservar a través de la seva família i existeixen diverses còpies antigues, algunes de les quals presenten diferències i omissions. Mm. Aquest fet ha generat un interès musicològic doncs, considerable, no? I ha donat lloc a diverses edicions crítiques que intenten reconstruir el text original amb la mateixa... No, perdó, amb la màxima fidelitat.
0: Amb la màxima fidelitat. Clar, sí, pel que fa a la interpretació, aquestes obres han estat interpretades, podem dir, pels grans violinistes de la història, Yehudi Menuhin, Nathan Milstein o Isaac Pellman, entre molts altres, han deixat enregistraments de referència i cada generació de músics continua redescobrint aquestes peces i aportant-hi noves perspectives interpretatives. Aquesta vitalitat interpretativa demostra, doncs, la riquesa i la complexitat d'unes obres que no deixen mai d'oferir noves lectures, nous significats.

0: Un element especialment rellevant és el que dèiem abans, no? El concepte de violí sol, però sol, solíssim.
1: Sí, sí, més sol impossible. Sí, sí, sí, sí.
0: Sol sense baix continu. I és que en el barroc era habitual que la música instrumental comptés, doncs això, amb un acompanyament harmònic proporcionat pel baix continu. El fet que Bach escrivís, doncs, aquestes obres sense acompanyament, clar, representa, com deia, una innovació notable i posa en relleu la seva voluntat d'explorar les possibilitats del violí com a instrument, podríem dir, autosuficient. Aquesta idea també es troba en altres obres seves, com les suites per a violoncel sol, i reflecteix una concepció molt avançada de la música instrumental.
1: Algunes fonts indiquen que Bach mateix, podia interpretar aquestes obres en instruments de teclat, afegint-hi harmonies segons el seu criteri. Bé, ell, segons el seu criteri, podia fer el que volgués, musicalment parlant, imagina't. Això suggereix que el compositor concebia aquestes peces amb una certa flexibilitat i que la seva música podia adaptar-se, doncs, a diversos contextos interpretatius.
0: Sí, des d'un punt de vista estètic, les sonates i partites representen una síntesi de diversos estils europeus. Bach combina elements de la tradició alemanya amb influències italianes i també franceses, especialment en les danses de les partites i en l'estructura de les sonates. Aquesta síntesi és característica del seu estil i contribueix, doncs, a la universalitat de la seva música.

0: En el context de la carrera de Bach, aquestes obres marquen un moment de gran maduresa artística. Bach havia treballat anteriorment com a organista i compositor a diverses ciutats alemanyes i a Köthen va poder centrar-se en la música instrumental amb una llibertat creativa més que notable. Després d'aquest període es va traslladar a Leipzig, on va desenvolupar principalment la seva activitat com a compositor, en aquest cas sí, de música sacra.
1: I clar, com no podia ser d'una altra manera, la influència de les sonates i partites doncs, ha sigut gegant.
0: I tant.
1: Ha servit de model per a nombrosos compositors posteriors, com per exemple Eugène Sáye o Béla Bartók, que també van escriure obres per a violí sol inspirades en aquest repertori i, a més, han contribuït a establir el violí com un instrument capaç de sostenir una obra completa sense necessitat d'acompanyament.
0: Clar. En resum, les sonates i partites per a violí de Bach constitueixen una obra capdalt de la música occidental. Aquesta frase,
1: sí.
0: Traient sonates i partites.
1: Exacte. I fica qualsevol... La música de Bach.
0: Exacte, la música de Bach.
1: Sí, sí.
0: Doncs això, que és essencial per a la música occidental. Escrites en un moment de gran fertilitat creativa del compositor, aquestes peces per a violí sol combinen rigor formal, profunditat expressiva i innovació tècnica. La seva influència, per tant, ha perdurat al llarg dels segles i continuen sent una referència imprescindible tant per als intèrprets com per als estudiosos de la

0: música.
1: I perdona, Albert, però amb tot això no tenim més remei que escoltar-ne alguna a l'audició.
0: Doncs som-hi.
2: Encara que sembli mentida, no només el piano i la guitarra tenen obres per a instrument sol. Altres instruments solistes amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
4: Hem arribat a l'audició en la que us proposem escoltar una obra per a violí sol de Bach, però esclar, com triar entre tanta genialitat, Pedro?
1: Doncs mira, Albert, molt fàcil. Abans hem comentat que la segona partita té la famosa Chacona, el moviment final que ha esdevingut una icona dins de les obres per a violí sol de Bach, i per tant, per què no escoltem la partita sencera amb la seva Chacona final i la gaudim?
4: Em sembla fantàstic. Escoltarem doncs aquesta partita número 2 en re menor, número de catàleg 1004 de Bach, amb els següents moviments: Alamanda, Corrant, Sarabanda, Giga i Chacona, i ho farem amb una versió que podem triar, en triem una de bona, no?
1: I tant.
4: Amb la versió del fantàstic violinista Isaac Perlman.
1: Som-hi.

0: La clàssica sona diferent amb Pedro Pardo i Albert Galceran, els homes clàssics de Catalunya Música.
1: Sense paraules.
2: Ras i curt, sense paraules. Totalment. Acabem d'escoltar la partita número 2 en re menor, número de catàleg 1004, la de Bach, esclar, a la versió del genial violinista Isaac Pellman.
1: Nosaltres tornem demà, però ja sabeu que si no podeu esperar, teniu disponibles tots els programes de la setmana al nostre web, catmusica.cat/homesclàssics.
2: Pau Blas i el control tècnic i el Cardós a la producció, gràcies, i fins demà a la 1 del migdia aquí a Catalunya Música.
1: Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu.
3: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
4: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer.
3: Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
4: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
3: Entrades a osvallès.com.
0: On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

0: Directe a l'Òpera. En directe des del Gran Teatre del Liceu, aquest dilluns us oferim...
1: Les noces de Fígaro, la gran comèdia d'embolics de Mozart, que critica els abusos de poder i els privilegis de l'aristocràcia de l'època. Amb un repartiment de luxe que encapçalen la soprano Sara Blanc, el baix baríton Luca Pisaroni, el baríton André Schun i la soprano Julia Lechneva. Sota la direcció de Giovanni Antonini, especialista en repertori mozartià, al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Liceu.
0: Directe a l'Òpera des del Gran Teatre del Liceu. Aquest dilluns en directe a partir d'1:15 del vespre amb Xavier Montagut i Marc Ruiz.

0: Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dilluns, igual que durant tota la setmana, m'acompanya al Molt Personal la pianista Maria Canyigaral. A la primera llista musical, la nostra convidada ens presenta peces que la connecten amb el concepte de vulnerabilitat. Abans de saber de quines peces es tracta, us faig 5 cèntims de la seva biografia. Nascuda a Bordils, al Gironès, Maria Canyigaral va estudiar piano fins als 14 anys amb Mercè Casamajor a la Bisbal d'Empordà. Després va anar a Barcelona a estudiar amb Àngel Soler i, a continuació, a Michel Wagemans al Conservatori Superior de Música del Liceu, un mestre amb qui va establir una gran connexió. Becada per la Fundació Agustí Pedro Pons, va cursar un màster d'interpretació a la Royal Academy of Music de Londres amb Sulamita Aronofsky i va obtenir el premi Dorothy Bryant. Finalista al concurs d'Île-de-France, Maria Canyigaral ha ofert concerts a la programació d'Ibercàmera, a la Fundació Juan Marc, a la Schubertiada de Vilabertran, al Festival de Portaferrada, a l'Oxford Chamber Music Society i al Whitmore Hall de Londres. Maria Canyigaral forma duo estable amb la violinista eslovena Lana Trotrošek. Com a duo, el seu primer treball discogràfic amb la sonata d'Enric Granados i César Franck va ser guardonat amb la medalla d'or en els Premis Global Music de Califòrnia. Després, aquest duo va publicar la integral de les 10 sonates per violí i piano de Beethoven, gravades en directe al Festival de Ljubljana el 2020. I el 2018, Maria Canyigaral va estrenar a Londres el seu projecte Avantgarding Mumpou, que va rebre el Premi Arts Council d'Anglaterra. Canyigaral també el va interpretar al Palau de la Música Catalana. Des de fa unes quantes temporades, Maria Canyigaral és la directora artística del cicle de música de cambra Teatre de Sarrià.
2: Hola, sóc la Maria Canyigaral, pianista, i aquesta és la meva llista de recomanacions musicals. La meva llista d'aquest dilluns comença amb la cançó Morgan, de Richard Strauss. De fet, totes les peces que he triat avui em connecten d'una manera o altra amb una certa vulnerabilitat. I, bueno, em fa il·lusió parlar d'aquest tema, de la vulnerabilitat de l'artista, no? I com l'entenc? Doncs l'entenc que passa aquelles vegades que l'intèrpret s'entrega d'una forma tan absoluta amb la música que gairebé no és que interpreti la música, però és que esdevé la música. I, bueno, aquesta fusió tan màgica, doncs, no sempre passa, però quan passa, doncs, trobo bueno, que és preciós i que és el que dona sentit a el que estem fent. És la versió de Jussi Björling i Harry Ebert. Bueno, és una versió que no em canso mai d'escoltar. D'entrada, ja la introducció del piano trobo que ens posa en context amb el que vindrà després, i la veu de Björling és una veu que, bueno, a mi em fascina molt perquè té un color de veu que, no sé, em connecta molt amb la sensibilitat, la fragilitat, i, bueno, és una versió que tenia moltes ganes de compartir.

0: Era Lied Morgen de Richard Strauss amb Jussi Björling, veu, i Harry Ebert, piano.
1: No vinc de família de músics. Sí que és veritat que el meu pare doncs, sempre s'ha relacionat amb la música d'una forma amateur, diguéssim. Sempre ha cantat a corals i ha tocat la guitarra i llavors, bueno, tant el meu pare com la meva mare penso que van voler garantir una educació musical als dos fills, i tant a mi com al meu germà, i jo vaig començar una mica, imagino, com un joc, sense ser-ne gaire conscient, i doncs he anat seguint fins ara. El que recordo més dels primers anys ja és cantar, estar envoltada d'altres nens i nenes de la meva edat, i formar part d'una coral, que aquesta coral... vaig començar a l'Escola de Música de la Bisbal d'Empordà amb la Mercè Casamajor. Però el que trobo que em va influenciar més aquests primers anys va ser interactuar dins d'una coral, poder fer música en col·lectiu, i des de la veu, que és algo molt més natural que iniciar-se en un instrument. I aquesta coral no només era de nens, però també hi havia adults, i a mi em fascinava escoltar-los, i moltes vegades en algun concert recordo que la directora m'havia de... Ei, mira cap endavant, perquè em girava i estava tan fascinada d'aquelles veus que els volia escoltar i mirar i veure com ho feien. Doncs recordo això, i llavors, sí, gradualment amb l'instrument, perquè clar, l'estudi del piano... Al principi pot ser una mica amarg, no? és molt solitari i bueno, potser amb el piano trobo que em vaig notar que hi va haver un punt de canvi, potser cap als meus 10 o 11 anys. I llavors sí que potser vaig tenir com, bueno, una implicació més, sí, més conscient cap a l'estudi, cap a l'instrument. Però bueno, tota la meva trajectòria trobo que sempre ha sigut com molt gradual i sense ser forçada, i que tant per bo com per dolent, com que els meus pares no són músics, el camí s'ha anat fent una mica doncs, aconsellats i guiats per als professors que he anat tinguent, i també una mica per intuïció i, en fi, intentant triar els camins correctes, si és que hi ha algun camí correcte, i penso que, en fi, que estic contenta de la forma que ha anat, però ha sigut molt gradual i en mica en mica. La segona peça que he triat per aquest dilluns és el segon moviment, Adagio di molto, del concert per

de violí i orquestra de Jan Sibelius. Amb la versió de Christian Ferres, el violí, Zubin Mehta, la direcció, i amb l'Orquestra Nacional de Ràdio i Televisió Francesa. És una versió en directe que, pels amants de la música, segur que la teniu molt present, la versió està en el YouTube, i no només impacta a nivell sonor, però a nivell visual també. És un altre exemple d'això, d'una implicació absoluta sense reserves de l'intèrpret. I, en fi, escoltant música gravada, a mi em costa molt emocionar-me, però amb aquesta obra haig de dir que més d'una, dues i tres vegades doncs, m'han baixat les llàgrimes, perquè és realment molt colpidora i és allò que fa trontollar el cor. I, en fi, segur que estic convençuda que la gaudireu tant com jo.

0: Era el segon moviment del concert per violí i orquestra de Jan Sibelius amb el violinista Christian Feras i l'Orquestra Nacional de França dirigits per Zubin Mehta.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Maria Canyigaral.
2: La cançó que suggereixo ara d'escoltar és Als die alte Mutter, de Dvořák, amb la versió de Victòria dels Àngels i a la direcció Rafael Frobeck de Burgos amb la London Symphony Orchestra. Haig de dir que la veu de la Victòria dels Àngels doncs, té alguna cosa que trobo semblant, em connecta d'una manera semblant amb la veu de Björli. I amb aquesta puresa, amb una transparència, amb una simplicitat a l'hora d'expressar, de comunicar. I és una versió que, bueno, a part que la cançó és preciosa, és una versió que la trobo fantàstica.

0: Era Cançons que ens va ensenyar la mare, cançó del cicle Melodies Gitanes, opus 55, número 4, d'Antonín Dvořák, en la versió que ens ofereix Victòria dels Àngels i l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigits per Rafael Friedberg de Burgos.
1: Fins als 14 anys vaig estar estudiant amb la Mercè Casamajor. Ella va ser la que, de fet, em va guiar cap on tirar després d'ella. Al Conservatori de Girona no hi vaig anar mai i em va suggerir anar directament a Barcelona a estudiar amb l'Àngel Soler. I vaig estar un parell d'anys estudiant amb l'Àngel Soler i després, per suggerència de la Mercè, doncs em va suggerir estudiar amb Michel Wagemans, que era professor en aquell moment del Conservatori Superior de Música del Liceu, en Michel ens va deixar ja fa uns anys, per un, en fi, un accident que va marxar massa aviat. I jo recordo amb molt de carinyo els estudis, els anys amb en Michel, sobretot, perquè penso que va ser potser la figura que em va influenciar més, com entendre el fraseig, com entendre el que és important, preservar els estils i alhora no tenir reserves a l'hora de voler comunicar el món emocional de les peces. Vaig connectar de seguida amb en Michel. Tenia una forma de fer classes que la trobo fantàstica, preciosa, i que tant de bo es fes més sovint. Ell en citava 4 hores. O sigui, la meva classe era un dimarts i començava de 10 a 2. I llavors, aquelles 4 hores... Era fantàstic tenir contacte amb 3 més estudiants, i en aquell moment quan vaig arribar el contacte era amb gent doncs, que potser estava ja acabant el superior o en fi, o qualsevol a diferents nivells del superior, i jo acabava d'aterrar, i clar, això era una font d'inspiració i de motivació i referència també, no? Ja quan feia postgrau ja començava a mirar altres vies i començar, doncs això, tenia intenció de marxar fora i vaig començar doncs, a buscar cap a aquesta direcció també. Vaig anar un any a Brussel·les amb l'André de Groot i després amb la Nino Carasalitze a Madrid, i després vaig fer el màster a Londres amb la Sulamit Aronofsky a la Royal Academy of Music. El marxar fora doncs, ha sigut un pas que trobo que m'ha anat molt bé, i provar altres professors trobo que ha sigut essencial, perquè sí que és veritat que quan potser en una edat així jove et notes molt a gust amb un professor, potser gairebé acabes estant com en una bombolla de protecció, i el que necessites potser a vegades és enfrontar-te amb estils i amb zones que no són tan còmodes, per evitar una mica el escombrar cap a casa i que la música acabi sonant només a com ets tu, a com sents tu.

baixant revolucions i amb tanta música tan intensa, escoltarem un dels corals per òrgan de Johann Sebastian Bach, Nun komm der Heidenheilen, perdoneu la pronunciació, amb l'arranjament de Busoni, i és amb la versió de Clara Askill, és una versió en directe també. I per què he triat aquesta versió? Doncs és una versió que també això em connecta amb aquesta expressió sense artificis, la puresa del toc, la transparència i un fraseig que permet això, com deixar frases a l'aire, que permet aquestes preguntes internes, i en fi, que obre la porta a la reflexió i a escoltar-se al món més intern.

0: Era Vine, Salvador dels infidels, coral de Johann Sebastian Bach, número de catàleg 659, en una transcripció per piano de Ferruccio Busoni, interpretat per la pianista Clara Haskell.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Maria Canyigaral. Molt Personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
2: Anys. Ho veus?
3: Okay.
2: L'anys i anys. Això és molt nostre.
3: Molt.
2: Tant nostre com dir... Posarem llum?
4: A la foscor.
2: O com dir... Aventureres? Aventurers?
3: Ens hi apuntem o què?
2: Què dius?
3: Saps que és molt nostre, també?
5: Sou molt bona gent!
6: Xxt, silenci.
3: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
2: O el... Catalunya Ràdio.
7: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
2: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
3: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
2: Molt nostre.

0: Catalunya Música.
1: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
2: Aquí comença una nova setmana del programa Sincronies de Catalunya Música, que connecta el context històric, social, polític, d'avenços tecnològics, d'invents, de descobertes, amb tot el món artístic, creatiu i, evidentment, musical. Aquesta és la vocació i la voluntat d'aquest programa Sincronies que us acompanya cada dia aquí a la sintonia de Catalunya Música amb els comentaris de Xavier Chavarria. Aquesta setmana tornem a l'any 1926, un segle just enrere, perquè volem recuperar totes aquelles obres que ara fa unes setmanes, quan ja li vam dedicar 5 capítols en aquest any 1926, ens van quedar al tinter. Obres de compositors molt diversos i interessantíssims, de Gershwin, de Béla Bartók, de Zoltán Kodály, de Leo Janáček, d'Anton Webern, d'Alban Berg, que van ser estrictament coetanis d'altres compositors, dels quals ja hem escoltat música, de Rachmaninoff, de Millau, de Sibelius, de Ravel, de Puccini, de William Walton, d'Amy Beach i de tants altres. De fet, avui, en aquest primer capítol dels Sincronies, dedicat al 1926, sentirem música com aquesta.

I abans de començar a escoltar la música que va néixer, que es va estrenar aquest 1926, us volem fer 5 cèntims d'alguns dels esdeveniments destacables en el món dels espectacles. Fixeu-vos, el 26 de gener, John Logie Baird va fer la primera demostració pública de televisió al seu laboratori de Londres. A Londres es va projectar ja televisió el 26 de gener de l'any 1926. Curiositats, el dia 2 de febrer, tres homes van ballar Charleston, el ball del Charleston, durant 22 hores seguides. Déu-n'hi-do, una altra de les bogeries que es feien en aquests anys, bojos anys 20. El 8 de febrer, Disney Brothers Cartoon Studio es va convertir en la Walt Disney Studios. I aquí van néixer les primeres pel·lícules animades de dibuixos animats de la Walt Disney. Una altra curiositat, un fet força curiós, és el 26 de març. Es fa el primer torneig de lectura labial, un torneig que es va celebrar als Estats Units. A veure qui sap llegir millor els llavis sense escoltar el que diuen aquelles persones. El 12 d'abril, Alfred Hitchcock estrena a Anglaterra la seva primera pel·lícula com a director. Això passa el 12 d'abril de 1926. La pel·lícula es diu The Pleasure Garden, el jardí dels plaers, un drama mut que es va rodar, per cert, a Alemanya. I el dia 20 de maig, Thomas Alva Edison va dir públicament que els nord-americans preferien les pel·lícules mudes a les pel·lícules sonores. Evidentment, la va espifiar perquè el cinema sonor era el que preferia el públic d'aquell moment. De fet, el 19 de maig, el dia abans, la Radio Corporation of America, és a dir, l'emissora RCA, va fundar la National Broadcasting Company, la NBC, una cadena de ràdio i posteriorment de televisió que encara dura actualment, una de les més prestigioses del món, la NBC. Es va fundar el 19 de maig de 1926.

Seguim escoltant música que va sonar, que va néixer, que es va estrenar aquest any 1926 i seguim explicant-vos alguns esdeveniments en el món dels espectacles. Per exemple, el dia 1 de juliol d'aquest 1926, la revista d'escoltisme belga Le Vuit Escouts Belge va publicar Les aventures de Totor. Sabeu qui ho va dibuixar? Hergé. Va ser la seva primera sèrie de còmics, però evidentment ja us podeu imaginar que aquest còmic va ser el precursor del Tintín, el famosíssim Tintín que va néixer de la mà del mateix escriptor dibuixant Hergé. Això va passar el dia 1 de juliol de 1926. I un altre fet curiós, molt curiós, el 5 d'agost de 1926, Harry Houdini, aquell mag de l'escapisme, va romandre dins d'una caixa, d'un cofre, d'una mena de taüt, sota l'aigua durant una hora i mitja. El que va acabar fent és escapar-se'n d'aquest taüt en el qual havia...

sincronitzats gràcies a aquest dispositiu, a aquest nou sistema que havia impulsat la Warner Bros. La pel·lícula era Don Juan, la protagonitzava John Barrymore. Això va passar el dia 6 d'agost de 1926.

Aquest 1926 va néixer també la famosíssima NHK, una cadena de radiodifusió pública, una companyia audiovisual que neix al Japó, la Nippon Hoso Kyokai, neix el 20 d'agost de 1926. De fet, el 16 de setembre s'estrena a Nova York una obra titulada Broadway, de Philip Dunning i George Abbott, que va tenir un munt de representacions i va ser un autèntic espectacle. I el 18 de novembre, George Bernard Shaw va acceptar el Premi Nobel de Literatura, però va rebutjar els diners que li atorgava el premi. Va dir el següent: "Puc perdonar Alfred Nobel per haver inventat la dinamita, però només un dimoni en forma humana podria haver inventat el Premi Nobel." Déu-n'hi-do, George Bernard Shaw, guanyador del Premi Nobel de Literatura el 18 de novembre d'aquest 1926. I acabem aquesta repassada el 3 de desembre. La novel·lista detectivesca Agatha Christie desapareix aquest 3 de desembre, desapareix misteriosament durant 11 dies. No se sap ben bé el perquè.

I us fem 5 cèntims d'alguns fets esportius d'aquest any 1926. També no deixen de ser una absoluta curiositat, com per exemple, el dia 10 de febrer comença la construcció de l'estadi olímpic a Amsterdam, amb motiu dels Jocs Olímpics que s'hi han de celebrar ben aviat. El 24 de maig, el corredor finlandès Paavo Nurmi estableix un rècord mundial de 3.000 metres. Ho fa a la ciutat de Berlín, Alemanya. Corre 3 quilòmetres en 8 minuts i 25 segons. Però atenció, perquè aquest mateix rècord és superat per ell mateix a Estocolm, a Suècia, 2 mesos després, el dia 13 de juliol. Estableix un nou rècord mundial a Estocolm, corrent 3 quilòmetres en 8 minuts i 20 segons. Déu-n'hi-do. El 6 d'agost, l'estatunidenca Gertrude Ederle, que només té 20 anys, es converteix en la primera dona a creuar nedant el canal de la Mànega, des de Cap Grisnez, a França, fins a Kingsdown, Anglaterra. I ho fa, atenció, en 14 hores i 39 minuts, nedant des de França a Anglaterra pel canal de la Mànega. Estableix així un rècord tant masculí com femení. Rècord absolut, rècord mundial de l'estatunidenca Gertrude Ederle, que tenia només 20 anys. Això passa el 6 d'agost de 1926.

I encara un parell d'anècdotes més de curiositats en el món dels esports i que van tenir lloc aquest any 1926. El dia 27 d'agost, els segons Jocs Mundials Femenins, competició d'atletisme femení, concretament, es duen a terme durant 3 dies a l'estadi Slottskogsvallen, a Göteborg, a Suècia. És la primera vegada que les dones poden competir en uns Jocs Mundials. El 19 de setembre s'inaugura un estadi mític en el món del futbol. San Siro s'inaugura el 19 de setembre de 1926 i s'inaugura amb un partit, endevineu, doncs entre l'Associazione di Calcio Milan i l'Inter de Milà. I el 3 d'octubre, la corredora de llarga distància anglesa Violet Percy estableix el primer rècord femení de marató reconegut després de córrer els 42 quilòmetres i escaig amb 3 hores i 40 minuts a la Marató Politècnica entre Windsor i Londres. Són fets i curiositats i anècdotes del món esportiu d'aquest any 1926. I ara sí, us parlem de...

George Gershwin, aquest personatge autodidacta, amb poca formació però dotat d'una formidable capacitat creativa i de gran imaginació, de molt d'enginy musical, amb un llenguatge càlid, comunicatiu, popular, autor de cançons lleugeres, musicals, bandes sonores per a pel·lícules, sempre va tenir aquell sentiment de certa inferioritat com a compositor. Ell volia aconseguir el reconeixement com a compositor clàssic. I a més era un virtuós del piano, estava familiaritzat amb tota mena d'estils populars, lleugers i ritmes de tota mena. I això li va donar una lleugeresa a l'hora de compondre extraordinària amb tota mena d'estils en els quals va triomfar.

I situem-nos ara al 1924 i fem una miqueta de repàs a algun aspecte de la seva vida personal. Fixeu-vos, acabava d'estrenar Lady Be Good, que havia estat la primera col·laboració seriosa i extensiva i confessada, a més, amb el seu germà Ira Gershwin, germà gran que li feia de llibretista. A partir d'aquell moment va treballar amb ell sempre, la resta de la seva vida. Però, curiosament, la família Gershwin, pare i mare inclosos, tenien una unió molt estreta. De fet, vivien pares i fills tots sota el mateix sostre, fins i tot després del matrimoni d'Ira Gershwin, el germà gran, l'any 1926. De fet, l'any abans, el 1925, la família Gershwin, inclosos Ira i George, havien comprat una preciosa finca de 5 pisos al centre de Nova York, al carrer 103. George, amb el seu gran piano i les seves partitures i els seus llibres, es va allotjar a les golfes d'aquest edifici i fins i tot es va reservar una habitació en un hotel proper per tenir més intimitat. Tot i l'èxit que estaven tenint amb la seva música, recordem que ja havia estrenat la seva Rhapsody in Blue i havia estrenat moltes comèdies musicals, doncs seguia tenint aquell aspecte natural, aquella personalitat simple, senzilla, gairebé tímid. Era George Gershwin quan parlava sobretot amb els compositors o amb els intèrprets famosos de l'època, com Yasha Heifetz o Arthur Rubinstein, però era capaç de passar-se nits senceres improvisant al piano i fins i tot treballar enmig de converses i de soroll. De fet, el 1925 va estrenar tres comèdies musicals noves que van ser estrenades a Broadway: Tell Me More, la primera, Tiptoes, la segona, i Song of the Flame, la tercera. Totes tres amb cançons precioses i amb un gran èxit. Però a partir del 1926, l'any següent, tornem a trobar el nom de George Gershwin vinculat als musicals de Broadway i el del seu germà, Ira Gershwin, que era el seu gran lletrista. Van fer una opereta que va tenir un gran èxit i que es titula O'Kai, en la qual hi havia una sèrie de cançons escrites per a la gran estrella d'aquell moment de Broadway, Gertrude Lawrence, i que van fer furor Do-Do-Do i Someone to Watch Over Me, característiques de l'estil antisentimental que tant li agradava en aquell moment, tant a Ira Gershwin com a George Gershwin. O'Kai es va mantenir en cartell durant 246 representacions, déu-n'hi-do, i es va estrenar al Teatre Imperial el dia 8 de novembre de 1926. 4 dies més tard, a l'Hotel Roosevelt, Gershwin, músic seriós, donava, no obstant, un altre cop en aquest gènere musical de la música clàssica, podríem dir, més discret, però també molt eficaç, amb els seus preludis.

I el que volia fer Gershwin amb aquests preludis, com aquest que estem sentint de fons per a piano, era elevar la categoria de música universal, de música culta, clàssica, aquells blues que tant estimava i explotar aquell caràcter trepidant del jazz. Ell pensava actualitzar, doncs, aquell romanticisme, de qui ell es considerava fins i tot un representant, i donar-li, alhora, a l'escola americana un paper de pionera en la música del futur. Aquests tres preludis són la música que ara sentirem, són bravíssims, duren poc més de 5 minuts. El primer és un allegro ben ritmato e deciso, no és altra cosa que una improvisació rítmica sobre elements del tango, si ho heu sentit bé, del tango i del Charleston. El segon d'aquests preludis és un andante con moto e poco rubato, i fixeu-vos, es basa en una fórmula harmònica que s'inspira en el segon preludi de Frédéric Chopin. Fixeu-vos quina devoció tenia per la música clàssica romàntica del segle XIX, George Gershwin. I també hi ha una ingènua melodia, fixeu-vos-hi, que evoca el clima de la Gimnopédie d'Erik Satie, que Gershwin també coneixia i estimava. El tercer preludi predomina el ritme més embogit, és una explosió de l'alegre inconsciència d'aquells anys 20 a Nova York. Sentim, doncs, aquests tres preludis per a piano sol de George Gershwin, compostos l'any 1926, en la interpretació del pianista Michel Legrand.

0: Michel Legrand ens ha interpretat aquestes tres petites joies que no duren ni 5 minuts pràcticament de George Gershwin, els tres preludis per a piano. Per cert, en volia fer 5, però al final només en va editar 3 perquè els altres dos es veu que no l'acabaven de convèncer, eren una miqueta més vulgars, més frívols, però aquests són autèntiques joies. Allegro deciso e ben ritmato, el segon és un andante con moto e poco rubato, basat en un tema de Frédéric Chopin, i té un aire també un cert regust de les gimnopèdies de Eric Satie, i el tercer és una espècie d'explosió de ritme, un allegro e ben ritmato e deciso. 1926, Gershwin tenia 27 anys i va estrenar aquests tres preludis que entronitzaven d'alguna manera el jazz i el blues amb la música per a piano clàssica.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: I ara tornem cap a Europa, després d'haver viatjat als Estats Units. Aquest any 1926, Europa bullia realment d'efervescència creativa, amb compositors interessantíssims, especialment eslaus i russos. I ara li volem dedicar una bona atenció a la música d'un compositor txec que aleshores tenia 72 anys, però que estava en el punt culminant de la seva creativitat, Leos Janáček. Escoltarem una de les seves obres més estimades, emblemàtiques d'aquesta època de l'any 1926, però evidentment ho farem parlant també de la seva biografia i escoltant la música que en acabat sentirem. Música com aquesta.

Leo Janáček es va enamorar bojament d'aquella noieta que va conèixer al balneari de Luhakovice, a Moràvia, una noia que es deia Camila Stoslova. Estava casada, tenia una criatura, però Janáček, que tenia 63 anys, ella en tenia 26, va quedar fascinat per aquella dona, amb qui va mantenir una relació platònica, que quedi ben clar, una relació, això sí, epistolar molt intensa, més de 700 documents entre cartes, postals, notes, anotacions de tota mena, partitures dedicades també, entre les quals hi figuren quatre de les òperes que va compondre, les més cèlebres, probablement, Katia Kavanova, El cas Macròpolos, La petita guineu astuta i també La casa dels morts. Però a més d'aquest repertori dramàtic, operístic, Leo Janáček també va compondre obres de cambra, obres orquestrals com aquesta que estem sentint de fons, la Sinfonieta Opus 60, que data del 1926 i que avui escoltarem. Abans, però, us parlem i us fem 5 cèntims d'alguns elements biogràfics que ajuden a entendre el repertori que avui escoltarem.

Estem sentint una altra de les obres que va compondre en aquesta etapa de maduresa Leo Janáček. Aquesta no és tan coneguda com aquesta sinfonieta que escoltàvem ara fa uns instants. Aquest és el Capriccio per a piano per la mà esquerra i set

instruments de vent. És un capritxo que dura 20 minuts i que va ser un encàrrec, una obra composta el 1925. I és que en aquells anys Janáček començava finalment a rebre moltes gratificacions i reconeixements professionals. Les seves partitures s'interpretaven a les sales de concerts. La crítica palesava, a més, una major atenció i consideració a la seva música. L'any 1919, Leo Janáček va ser nomenat professor del Conservatori de Praga i el 1926, durant un viatge a Londres, se li van retre grans honors i homenatges. Les autoritats txeques, a partir d'aquell moment, també van començar a encarregar-li obres commemoratives i el van reconèixer com el compositor més representatiu del seu país.

Leo Janáček va rebre l'any 1925 el doctorat honoris causa per la Universitat de Masaryk. Era el primer doctorat que atorgava en la seva història aquesta institució. Dos anys més tard va ser nomenat, al costat d'Arnold Schönberg i Paul Hindemith, membre de l'Acadèmia de les Ciències Prusianes, i aquell mateix any, és a dir, el 1927, el rei Albert de Bèlgica, que va quedar impressionat per l'èxit de l'òpera Yenufa, que es va representar a Anvers, doncs el rei Albert de Bèlgica li va atorgar a Leo Janáček l'ordre com a cavaller del rei Leopold. I aquesta època, la del 1925-1926, també és l'època en què Janáček va compondre una de les seves obres orquestrals més cèlebres, la Sinfonieta, l'Opus 60, que escoltarem en aquest programa i a continuació. Aquesta sinfonieta està dedicada a la seva ciutat, Brno, i és coetània pràcticament d'una altra gran obra, en aquest cas per a cors solistes i orquestra, que va escriure Janáček, la missa glagolítica, que dura gairebé 3/4 d'hora i que, evidentment, avui no podem escoltar. Li dedicarem tot el programa de demà. És aquesta obra.

Estem sentint de fons la Missa glagolítica, una obra que dura gairebé 3/4 d'hora, composta també l'any 1926 i que sentirem en el programa de demà. Li dedicarem tota la nostra atenció en aquesta obra. Ara, però, us parlem d'aquesta sinfonieta Opus 60, que també va ser composta el 1926 i que és l'obra que sentirem a continuació. Dedicada a l'organització patriòtica Zocol, i és una obra optimista, concebuda en forma de suite per a la celebració patriòtica del naixement de la nova República de Txecoslovàquia i a la transformació també de la ciutat de Brno en una ciutat, en un modern centre urbà plenament del segle XX. És una obra que va tenir molt èxit des de la seva estrena, dedicada a les forces armades de la República Txecoslovaca. El seu origen es troba quan Janáček va escoltar una banda militar i es va inspirar en aquesta música per escriure fanfares i tota l'obra que sentirem a continuació. Quan els organitzadors del Festival Gimnàstic de Zocol li van encarregar una obra, el que va fer Janáček és desenvolupar el material que havia escrit per aquesta sinfonieta, i que sona així.

En un principi, Janáček va pensar de titular la seva obra Sinfonieta Militar o Festival de Zòcol, que eren els que li havien encarregat l'obra, però posteriorment va retirar del títol la paraula militar i es va estrenar com a Sinfonieta Opus 60 a la ciutat de Praga el dia 28 de juny de 1926 sota la direcció de Václav Talich. També es va estrenar en aquell mateix concert la missa glagolítica que sentirem demà. Janáček va dir que pretenia expressar en aquesta obra l'home contemporani lliure, la seva bellesa espiritual, la seva alegria, la seva força, el seu coratge i la determinació per lluitar per la victòria i per la llibertat.

Aquesta obra, aquesta sinfonieta, està dividida en 5 moviments, cadascun dels quals du un títol molt descriptiu. Està orquestrada per a flautí, fixeu-vos, tota la corda, però flautí. 3 flautes, 2 oboès, corn anglès, 2 clarinets, clarinet amb mi bemoll, clarinet baix, 2 fagots, 4 trompes, 9 trompetes en do, 3 trompetes en fa, 2 trompetes baixes, 4 trombons, 2 tubes tenor, una tuba baix, timbales, plats, campana i arpa. I tot això, a més de la corda. Déu-n'hi-do, quina formació orquestral més peculiar i particular amb tants instruments de vent. Estem sentint, de fet, el primer moviment, Allegretto, que du el subtítol de fanfara i que està orquestral, ja ho veieu, només per a vent i percussió. El metall entona aquest motiu de caràcter militar repetitiu amb una gran energia. De fet, el segon moviment és un andante i està inspirat en el castell de Brno. Comença amb un tema ràpid, obstinat del vent, però després té molts temes d'un gran lirisme, tot això evocant la grandesa del castell de Brno. Sentim-lo.

Estem sentint el segon moviment d'aquesta sinfonieta Opus 60 de Leos Janáček, una de les obres més cèlebres de la seva producció, composta el 1960. El tercer moviment és un moderato que evoca el monestir de la reina de Brno i on els instruments de corda tenen un paper realment rellevant amb un tema molt líric. El quart moviment és un allegretto, el carrer que du al castell de Brno, on hi sentirem una fanfara de les trompetes que fa referència a l'alliberament de Txecoslovàquia després de la Primera Guerra Mundial. I el cinquè i últim moviment és un allegro que es titula L'Ajuntament de Brno, que comença d'una manera molt calmada, molt tranquil·la, amb una variació de la melodia inicial, amb un cert aire nostàlgic melancòlic que després respon la corda. Al final, torna l'aire triomfal, la fanfara inicial, amb les figures del vent i de la corda. Doncs sentim-la, és la sinfonieta Opus 60 en aquests cinc moviments, una obra del 1926 que sentirem interpretada per l'Orquestra Filharmonia dirigida per Simon Rattle. Un enregistrament de l'any 2009 editat pel segell EMI.

0: Doncs així s'acaba la sinfonieta Opus 60 amb aquesta fanfara de tota l'orquestra amb els instruments de vent metall, els de vent fusta i també la corda, i és aquesta fanfara que iniciava també aquesta obra, aquesta sinfonieta Opus 60 en 5 moviments que va compondre Leos Janáček l'any 1926. Una formació realment molt peculiar, molt particular, amb tot d'instruments de vent, fusta, vent metall, amb una arpa, amb la campana, amb plats, amb timbales, etc., i, evidentment, amb tota la corda. Una obra que es va estrenar a la ciutat de Praga el 28 de juny de 1926, dirigida per Václav Talich. Aquí l'hem sentida en la interpretació de l'Orquestra Filharmonia, dirigida per Simon Rattle, en un enregistrament de l'any 2009 que va ser editat pel segell EMI.
1: Sincronies amb Xavier Chavarria.
0: Doncs així s'acaba aquest primer capítol dels Sincronies de Catalunya Música, dedicat a l'any 1926. És la segona setmana que li dediquem. Ara fa uns dies ja li vam dedicar 5 capítols aquest any, perquè realment és una autèntica erupció musical i artística i creativa extraordinària que ens ve molt de gust de recuperar aquí als Sincronies. Demà us farem 5 cèntims de què passava en el món de la ciència, dels avenços tecnològics, dels invents i de les descobertes, i escoltarem també música de dos compositors eslaus, coetanis estrictes de Leos Janáček. Dos compositors que, a més, van estimar moltíssim la música folklòrica de la seva terra, del seu país, de la seva nació, Zoltán Kodály i Béla Bartók. Demà us en parlarem, explorarem la seva biografia i escoltarem dues obres que són emblemàtiques en la seva producció i que van ser compostes precisament aquest any 1926. La suite Arillanos, de Zoltán Kodály, i la sonata per a piano de Béla Bartók. Serà demà a la mateixa hora de sempre aquí a la sintonia de Catalunya Música, Sincronies, que us presenta aquest qui us parla, Xavier Chavarria. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dilluns, i fins demà. A reveure!
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarria. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com a encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya Música.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
5: Hola, bona tarda. El món del jazz torna a estar de dol aquests dies per la mort del gran Sonny Rollins, un músic nascut el 1930 que, al contrari d'alguns dels seus coetanis, no va encapçalar nous moviments musicals ni va establir un univers compositiu únic o dirigir una banda icònica, sinó que va ser el gran compromès durant més de 65 anys de carrera amb un dels imperatius fonamentals del gènere jazzístic.

la creació brillant i imaginativa en temps real. Els retrats de la seva inventiva, de la seva creació en el present, han quedat fixats en una extensíssima discografia a través de la qual es pot dibuixar el recorregut d'aquesta carrera extraordinària que segueix inspirant cada nova generació de jazzistes. Un dels primers àlbums clàssics de Sonny Rollins que recuperem avui a la sessió és Saxophone Colossus, gravat el 22 de juny del 1956 a Nova Jersey en quartet, amb Tommy Flanagan al piano, el contrabaixista és Duke Watkins i el bateria Max Roach.

Strode Road, composició original de Sonny Rollins en aquesta versió que l'any 56 en feia a l'àlbum Saxophone Colossus, un treball on Rollins hi desplegava les seves habilitats rítmiques i les seves exuberants línies melòdiques en el més pur hard bop i acompanyat d'una rítmica trepidant amb Tommy Flanagan, Duke Watkins i Mack Roach. Des de l'altra costa de l'Atlàntic, des de Califòrnia, Rollins proposava al 57 aquesta altra gravació, Way Out West.

Sonny Rollins, un dels primers saxofonistes que va treballar en aquest format de trio sense instrument harmònic. Retén homenatge a l'oest americà en aquest àlbum Way Out West amb el baixista Ray Brown i el bateria Shelly Manne. L'any 59, Sonny Rollins, convertit ja en el saxofonista més celebrat del moment, va decidir retirar-se del circuit professional per perfeccionar la seva manera de tocar. És prou conegut que va passar gairebé 2 anys estudiant cada dia sota el pont novaiorquès de Williamsburg i que va celebrar el seu retorn l'any 62 amb l'àlbum titulat justament El pont, The Bridge.

The Bridge, el tema central d'aquest treball de Sonny Rollins en quartet amb el guitarrista Jim Hall, el baixista Bob Cranshaw i el bateria Ben Reilly, un treball gravat a Nova York el 1962.

Diàleg de Sonny Rollins i un dels seus músics més admirats, el també saxofonista Coleman Hawkins, al voltant de la balada Yesterdays. La música que estem sentint de fons i que tanca la sessió d'avui ens porta a les arrels caribenyes de Sonny Rollins és del treball Don't Stop the Carnival, un treball gravat en directe l'abril del 1978 a San Francisco. A les sessions del cafè d'aquesta setmana seguirem recuperant la discografia de Sonny Rollins i homenatjant el seu llegat. Ens trobem demà, si us ve de gust. Bona tarda.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. Comencem aquí una setmana temàtica de contingut excepcional. Catalunya Música se suma a la commemoració del 150è aniversari del naixement de Pau Casals amb l'emissió de 5 programes d'arxiu construïts a partir de concerts que fa més de 50 anys es van sentir només als Estats Units. Són, per tant, enregistraments inèdits a la resta del món. De dilluns a divendres recuperem i compartirem amb vosaltres aquests documents sonors d'un valor històric i musical extraordinari. Gravacions d'aquest reconegut violoncel·lista, director d'orquestra, compositor, mestre de joves músics, humanista i ferm lluitador per la llibertat i la democràcia, que va arribar a renunciar al seu art per fer sentir el silenci allà on la pau i la justícia

ja no eren respectades. Un silenci que, des de l'exili, va fer sonar a tot el món com a clam de llibertat. Són diversos enregistraments d'arxiu editats per l'assessor musical de la Fundació Pau Casals, Bernard Meillà, enregistraments provenents principalment del Festival Casals de Puerto Rico, però també trobarem gravacions que testimonien la seva participació al Festival d'Israel del 1961 amb l'Orquestra Filarmònica d'Israel i dels concerts que Pau Casals va fer al costat de figures com ara Isaac Stern, Yehudi Menuhin, Mieczyslaw Horchowski o Alexander Schneider. La sèrie de 5 concerts ens permetrà acostar-nos al Casals dels anys 60 i 70, el director exigent, el violoncel·lista encara profundament expressiu, el músic compromès amb la pau i la llibertat i l'artista envoltat d'alguns dels grans noms de la música del segle XX. És el Pau Casals de 80 i 90 anys. El primer programa, el d'avui, el centrem en l'homenatge que Casals va retre al president dels Estats Units, John Fitzgerald Kennedy, després del seu assassinat. Casals, malgrat la seva oposició als països que havien reconegut el règim franquista, després de molts dubtes i de posar condicions, va acceptar tocar la Casa Blanca el 1961 perquè va veure en Kennedy un dirigent compromès amb la justícia i la pau. L'assassinat de Kennedy el va entristir profundament i va decidir dedicar-li un concert uns mesos després, un concert del Festival de Puerto Rico del 1964. Casals, de 87 anys, hi va programar tres obres altament simbòliques, la Sinfonia Inacabada de Schubert i les dues obres que sentirem avui, l'Obertura Egmont i la Sinfonia Heroica de Beethoven. El programa el completarem amb dues audicions més, una selecció de la creació de Haydn i la Sinfonia Hafner de Mozart. Tot això ens permetrà percebre la magnitud del talent de Pau Casals com a director. Comencem amb una obra d'alt voltatge que Pau Casals dirigeix amb energia i vigor, la música que Ludwig van Beethoven va posar a la tragèdia Egmont, l'obra teatral homònima de Goethe sobre les heroïcitats del comte Egmont davant l'opressió de la monarquia absolutista espanyola als Països Baixos del segle XVI. A la partitura, completada el 1811, Beethoven descriu musicalment el patiment flamenc, la recerca de justícia, la rebel·lió contra l'opressió i el triomf de la llibertat. Una obra que està en consonància amb els valors de Pau Casals, l'artista que va considerar la música com una expressió del compromís amb la pau i la dignitat de les persones. Som-hi, doncs. Pau Casals, al capdavant de l'orquestra del Festival Pau Casals, dirigeix l'obertura Egmont de Beethoven en aquest enregistrament inèdit fet a Puerto Rico el 9 de juny del 1964.

Pau Casals, un dels noms més universals de la cultura catalana, al capdavant de l'orquestra del festival Pau Casals, en aquest enregistrament inèdit fet a Puerto Rico el 9 de juny del 1964, dirigia l'obertura Egmont de Beethoven, aquesta partitura sobre l'epopeia de llibertat de Goethe. Som al concert d'homenatge a John Fitzgerald Kennedy que Pau Casals va fer uns mesos després de l'assassinat del president dels Estats Units. L'altra obra de Beethoven que hi va programar també concorda amb els valors humanístics que predicava el director i violoncel·lista català. És la Simfonia Heroica, l'obra que forja la llegenda de Beethoven com a admirador de la Revolució Francesa i defensor dels drets humans. Una pàgina d'inspiració inesgotable i de sentiment tràgic, però que transmet alhora una mena de serenor èpica amb la seva marxa fúnebre sulla la morte d'un héroe. La Simfonia número 3 de Beethoven, anomenada Heroica, és l'obra que trenca amb els esquemes de la Simfonia clàssica, una obra capdal de la història de la música, d'un compositor revolucionari que aspirava a compartir la força de les seves idees. La sentim en aquesta versió del 1964, amb Pau Casals, al capdavant de l'orquestra del Festival Pau Casals.

Enregistrament inèdit de Pau Casals al capdavant de l'orquestra del Festival Pau Casals a San Juan de Puerto Rico el 9 de juny del 1964, en aquest concert homenatge a John Fitzgerald Kennedy. Dirigia la monumental i revolucionària Sinfonia número 3 en mi bemoll major heroica, opus 55 de Ludwig van Beethoven, una pàgina de gran profunditat emocional amb la qual el compositor donava resposta al context polític del moment. Som el primer concert d'una sèrie de 5 que ens permeten descobrir enregistraments inèdits a casa nostra de Pau Casals amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. 5 concerts que ens permeten posar en valor aquest gran artista, no només perquè va ser un dels grans violoncel·listes del segle XX, sinó també en la seva faceta de director, compositor, humanista i referent moral. El programa d'avui el completem amb dues obres a les quals Casals estava particularment vinculat. La primera és l'oratori La creació, de Joseph Haydn, que va dirigir a Puerto Rico i després al Carnegie Hall el juny del 1964. D'aquell enregistrament del 13 de juny del 64 a Puerto Rico, en sentim un parell de fragments del final de la primera part, l'ària i el recitatiu de Gabriel amb ales vigoroses i el trio amb cor final És gran el Senyor, tot en la versió en anglès. La soprano va ser Olga Iglesias i participen també el tenor Walter Carringer, el baix Justino Díaz i el cor de Cleveland amb l'orquestra del Festival Pau Casals i la direcció del mestre Casals.

Dos fragments del final de la primera part de l'oratori La creació de Joseph Haydn, l'ària de Gabriel amb ales vigoroses i el trio amb cor És gran el senyor, tot en la versió en anglès. Sentíem la soprano Olga Iglesias, el tenor Walter Carringer, el baix Justino Díaz, el cor de Cleveland i l'orquestra del Festival Pau Casals sota la direcció del mestre Casals en aquest enregistrament inèdit a casa nostra que es va fer el 13 de juny del 1964 al Festival de Puerto Rico. Encara del mateix festival, però 4 anys posterior, és l'enregistrament que sentim per tancar aquest primer concert de la sèrie de 5 que dediquem a la figura de Pau Casals, una sèrie que ens permet sentir per primera vegada documents sonors de concerts que es van emetre només als Estats Units fa més de mig segle. El 29 de maig del 1968, al concert inaugural del Festival de Puerto Rico, Pau Casals, amb 92 anys, va dirigir amb impuls i precisió la Sinfonia número 35 Hafner, una de les últimes sinfonies de Mozart, un altre compositor pel qual Casals sentia fascinació.

0: Enregistrament històric i inèdit a casa nostra del concert inaugural del Festival de Puerto Rico. El 29 de maig del 1968, Pau Casals, amb 92 anys, dirigia al capdavant de l'orquestra del Festival Pau Casals la Sinfonia número 35 en re major Hafner, Kyrill 385 de Wolfgang Amadeus Mozart. Ha estat l'última obra d'aquest concert amb el qual hem començat una sèrie de 5 programes d'arxiu recopilats per Bertrand Meillà a partir de concerts que es van emetre només als Estats Units fa més de 50 anys. Avui hem sentit Beethoven, Haydn i Mozart i demà, en aquesta mateixa franja de concerts, sentirem enregistraments del 1969 amb obres de Haydn i Brahms. Catalunya Música se suma així a la commemoració del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, un dels noms més universals de la cultura catalana. L'artista que va considerar la música com una expressió del compromís amb la pau i la dignitat de les persones. Recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat amb molt de gust Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: De la compositora Germaine Taillefer sentirem ara el Concertino per arpa i orquestra, obra completada l'any 1927, que ens ofereixen Gillian Bennett, arpa, i The Women's Philharmonic, sota la direcció de Joan Faletta.

0: La compositora Germaine Taillefer és l'autora d'aquest concertino per arpa i orquestra, una obra de l'any 1927 que ens han ofert Gillian Bennett, arpa, i The Women's Philharmonic sota la direcció de Joan Faletta.
1: Catalunya Música.

on vulguis i quan vulguis. El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de demà, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.

0: Directe a l'Òpera. En directe des del Gran Teatre del Liceu, aquest dilluns us oferim...
1: Les noces de Fígaro, la gran comèdia d'embolics de Mozart, que critica els abusos de poder i els privilegis de l'aristocràcia de l'època. Amb un repartiment de luxe que encapçalen la soprano Sara Blanc, el baix baríton Luca Pisaroni, el baríton André Schun i la soprano Julia Lechneva. Sota la direcció de Giovanni Antonini, especialista en repertori mozartià, al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Liceu.
0: Directe a l'Òpera des del Gran Teatre del Liceu. Aquest dilluns en directe a partir d'1:15 del vespre amb Xavier Montagut i Marc Ruiz.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'Assaig General. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
0: Som dilluns 8 de juny, encetem una nova setmana i esperem que ens vulgueu acompanyar cada tarda, si més no avui també, com sempre, de 6 a 7 aquí a Catalunya Música, fent plegats un repàs de l'actualitat musical.
2: I ara és el moment d'apuntar què ens ocupa avui.
3: Avui, a l'Assaig General.
2: Doncs avui ens acompanyen Pablo Martín, Héctor Tejedo i Quique Pérez. Són els components del trio liderat pel saxofonista barceloní que venen a presentar-nos un disc nou, un disc que d'alguna manera ret tribut als estàndards, però aquí hi ha més coses que comentarem d'aquí a uns instants. I també, a més, en tindrem un tast en directe perquè han vingut doncs, preparats amb els instruments. De moment ja els saludem, Pablo, Héctor i Quique. Molt bona tarda, benvinguts.
4: Què tal? Bona tarda.
0: També us presentarem la segona, una nova edició de Clàssica a la platja. D'aquí exactament un mes tindran lloc dos concerts a la platja de Barcelona, oberts a tota la ciutadania, amb alguns dels repertoris més populars i amb les formacions habituals.
2: I un cop més parlarem de música que es fa i des dels micropobles, perquè ja hi ha nova llista de músics i propostes per actuar en la nova edició del Festival Itinera, que posa en valor aquestes localitats més petites i totes les possibilitats sonores i artístiques que ofereixen.
0: I finalment, als últims minuts d'avui, rebrem Carles Pujante i Víctor Puertas, un com a programador, l'altre com a músic protagonista del Festival de Blues de Rubí, que ja ho té tot a punt per celebrar la 13a edició. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda. Comencem ara mateix.

0: Doncs entrem ja en matèria. Comencem amb energia jazzística. De fet, comencem amb un tema que, si no ho diré malament, és de Pablo Martín, tot sí. I que és dins d'un disc on només hi ha dos temes propis, la resta són estàndards, versions.
1: Sí, sí, sí.
0: És un disc doncs, que, d'alguna manera, jo ho he presentat així, però no sé si esteu d'acord, ret tribut, d'alguna manera, al que és l'univers dels estàndards, que és enorme, no?
1: Sí, en certa manera podríem dir, m'agrada definir aquest disc com una mica el retorn als nostres orígens, no? És un trio que ja portem 7 anys, aquest és el tercer disc, i si bé el primer disc suposava, no?, un disc no pensat, que era el meu treball de final de carrera, a la qual repassava una mica, no?, com podia sonar el format de saxo, bateria, contrabaix. El segon disc, el Forward, suposava una música com molt més arranjada, molt més contemporània, i recordo fent la gira quan estava a Andalusia, que ho vaig tenir com molt clar, els vaig dir, tios, el nostre tercer disc es dirà The Standard As i serà un disc només The Standards, perquè sí que notàvem que en el Forward faltava una mica com aquest punt com lliure, no?, de reinterpretar al final els estàndards, jugant amb la melodia, la forma, l'estructura, les possibilitats tímbriques, no?, al final que ofereix el format. I és una mica, m'agrada dir que és un retorn als nostres orígens, perquè al principi, quan ens reuníem, clar, no teníem tants temes propis fa 7 anys. I llavors agafàvem estàndards, no?, de diferents estàndards, per exemple, de Joe Henderson, no?, que ens flipaven, i intentàvem imitar una mica artistes com el mateix Henderson o Sonny Rollins, no?, i la capacitat que tenien de jugar, no?, amb un estàndard com un estàndard entès com una petita llavor que després anava mutant en improvisacions, en buits, en quatres, en espais de diàleg, i van voler agafar com una mica aquest concepte i dir, fem aquest disc, gravat a Underpool, a més en directe, diguéssim, o sigui, tallàvem entre temes, però estàvem els tres junts, sense separació, intentàvem buscar precisament això, o sigui, jugar sobre estàndards que ens encanten, diguéssim.
0: Per tant, podem dir que un estàndard et pot donar molta més llibertat, fins i tot, que la interpretació o reinterpretació, les vegades que siguin d'un tema propi. Ho dic també pels que estiguin escoltant i no estiguin molt familiaritzats, diguéssim, amb el món del jazz.
1: Sí, és molt bona pregunta i de fet, un dels conceptes, penso, més màgics, no? No només del format, sinó també de tocar estàndards. De fet, mira, és una expressió que sempre diem als concerts, si toquéssim el dia següent, segurament aquell concert seria totalment diferent, no? Sempre m'agrada molt la frase que diem els tres del David Mengual, que aquest tipus de jazz és com música efímera, no?, que diu ell, i penso que en el concepte d'estàndards encara més, no? Podríem tocar avui, aquesta tarda, o de fet, després, no?, el que interpretarem, si toquéssim demà, seria totalment diferent. Però que segurament si ho toquéssim al cap de mitja hora seria totalment diferent, no?, per una idea que pot proposar l'Héctor o el Quique. I penso que sí que hem intentat allunyar-nos d'una mica el concepte de Forward, no?, que era una música més contemporània, amb més parts, no?, més arranjat. Aquí era, tenim això, aviam què passa, i aviam també on ens porta una mica la música, diguéssim, del moment, no?
0: Tot això és en aquest The Standard As, que l'ha editat el segell Fresh Sound New Talent, però ha estat gravat als estudis d'Underpool, també molt, que fan molta feina, diguéssim.
1: Sí, exacte, cal reivindicar-los, sí, sí.
0: I que coneixem bé. Per tant, quan veu, ara se m'acut aquesta pregunta, quan veu entrar a l'estudi, també volíeu que copsar el que passés en aquell moment, o hi van haver diverses preses, o per imaginar-nos-ho,
1: sí, no? Sí que penso que es pot explicar. Nosaltres anàvem una llista bastant llarga d'estàndards, que alguns inclús vam arribar a gravar, però no estan al disc, perquè potser eren similars a altres que sí que han acabat encaixant, per exemple. I sí que va haver, evidentment, no?, com diferents preses, no?, perquè el gravar-ho en directe, no?, té aquell punt també de risc de que potser el solo d'un dels tres no ens agrada, no?, potser els quatre no ens agraden tant, però potser la melodia i el solo sí, no? Llavors intentàvem que realment quedés una toma sencera, natural, no?, de principi a fi, que realment ens agradés i sobretot que tingués aquest toc com juganer, no?, de música que estigués viva, de conversa entre els tres, i hi havia preses que potser aconseguien més que altres, no? Però una mica el concepte era aquest, sí, sí. I recordo dir-li al Sergi Felipe, volem gravar junts, no? Estar molt junts, com si estiguéssim a Robadors, no? Per exemple, com molt a prop, escoltar-nos molt, vam gravar, si no recordo malament, sense auriculars, inclús. I sí, sí, va ser com si fos un directe.
0: Això que sona de fons, si no vaig errada, és de Joe Henderson.
1: Sí, exacte. Recorda-me.
0: Que, de fet, és un dels músics que en el llibret del disc també, no és que reivindiquis, però expliques, no? En aquells temps en què no feia més que escoltar
1: sí,
0: estàndards,
1: sí, sí, sí.
0: Un d'aquests...
1: Era, sí, totalment. De fet, crec que jo ho vaig dir a l'anterior entrevista, ho tornaré a dir.
0: I tant, ja no ens en recordem.
1: Henderson és el meu saxofonista preferit, segurament. El tinc de fons de pantalla i des de fa...

0: anys, això no canvia. I de fet, penso que l'homenatge més directe és que el disc es diu The Standard Tas, en homenatge a The Standard Joe, que és un disc que té ella a Trio, on precisament toca, per exemple, un dels temes és Recórdame. Vam voler incloure Recórdame perquè és un dels temes que ens acompanyen pràcticament des dels orígens. Sé que hi ha alguns que no, però Recórdame, segurament dels nou gravats, és un dels que pràcticament tocàvem des del principi, i és curiós perquè amb els anys s'ha mantingut relativament diferent, no? Però aquí té com molt l'essència també de quan el tocàvem per primera vegada. Sí, sí. I realment el disc no només rep homenatge, no? A nivell de títol, sinó de concepte, no? El que explicava que Henderson en aquell disc és una passada, no? El trio com sona i com poden jugar 10-15 minuts sobre un estàndard que potser dura 30 segons la melodia, no?
1: Hi ha altres noms més clàssics, podria dir, com Cole Porter. Crec que
0: sí,
1: això...
0: Sí, que de fet tocarem un tema després.
1: És el que heu preparat.
0: Sí, sí.
1: D'alguna manera, clar, en podíeu escollir molts, i Joe Henderson hi havia de ser, pel que expliques, però la resta, no sé quins criteris podeu haver seguit, o senzillament, potser diràs, doncs perquè ens venien de gust.
0: Sí que realment hi havia com, anem a dir, com una mica de criteri de com volíem que sonés el disc, no? Diguéssim, de principi a fi, i que tot i que fossin estàndards, seleccionar com uns estàndards que donessin una mica de joc o que fossin diferents entre ells, no? Sí que, per exemple, el You Do Something To Me, que tocarem després, de Cole Porter, el van voler portar com a un patró com més de Poinciana, per exemple, no? I jugant al final amb una part com més juganera. Diguéssim que sí que eren estàndards que alguns els havíem tocat abans, però molts altres també van ser novetat, no? Perquè notàvem que estàndards que ja els havíem tocat a l'hora de gravar-los, i de fet els vam arribar a gravar, no sonaven tan frescos com altres que portàvem, diguéssim, nous allà a l'estudi. I, de fet, mira, una cosa que ens va passar, crec que es pot explicar, el Body and Soul, que és la balada, no?, que hi ha al disc, penso que l'assaig que vam fer dos o tres dies abans, no?, com un assaig general abans d'anar a gravar, l'estàvem tocant els tres allà a un combo, i de sobte la proposta, no?, la llavor era com intentar tocar-lo una mica més de free jazz, no?, que fos una mica més obert, i vam acabar de tocar la melodia, no sé si va ser l'Héctor o el Quique, una mica com tothom va dir com, i si ho deixem aquí? Però jo, per què fer solos ara i allargar-ho, no?, i que duri com 10 minuts? I no sé què va ser.
2: Jo crec que els tres vam decidir deixar de tocar a la vegada.
0: Sí,
2: vull dir, com
0: sí,
2: que vam donar per acabat el tema, els tres. Va coincidir, vam dir, llavors quan vam anar a l'estudi, li vam demanar l'opinió també al Sergi Felipe, que és l'enginyer d'allà,
0: sí,
2: i li vam dir que et semblaria si ho deixem aquí i només fem la melodia del tema, i ens va dir que per què no.
0: Sí. Realment li va patar una mica el cap, perquè, clar, tradicionalment és com has de fer melo, has de fer solos i re-expo, no? Però ens va agradar molt. Sí, i sí, sí.
1: Anava a dir, això vol dir que hi ha molt bona entesa, o sigui, és a dir, que hi ha d'alguna manera... No diré que llegiu el pensament, entre vosaltres, però una mica, a vegades pot donar aquesta sensació, no?
0: Sí, penso... De fet, crec que ho explico al llibret del disc, no? És un trio que penso que al final es passa una mica en l'amistat. Són 7 anys al final de ser amics, de parlar pràcticament cada dia. Ells són els dos meus millors amics, I penso, el Quique sempre ho diu, no?, que musicalment, inclús individualment, hem crescut entre nosaltres. I sí que és veritat que aquest disc penso que es nota, inclús més que en els anteriors, això, no?, d'aquesta entesa, de potser estar connectats, no?, Però des del bon rotllo, des de saber què em farà el Quique, no? Jo sé que faré una cosa i que ell me la pillarà i que, no?, em farà una altra cosa i jo sé que tiraré per allà. I el Quique i jo, per exemple, som com molt més de fluir, i llavors veus a l'Héctor allà, que és una pedra que porta el tempo, que és increïble, saps? I és que necessitem molt a l'Héctor. Sí, sí, però no sé si voleu dir alguna cosa, però
2: no sé com
0: és una
2: aguanta.
0: Mica...
1: per cert, que en aquest disc hi ha un altre Héctor com a convidat,
0: sí,
1: no?, que és l'Héctor Floria.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí, exacte. Va ser... Tot va ser molt fàcil, realment en Víctor ens vam conèixer ja fa temps i sí que una mica rendint homenatge, no?, a diferents discos a la qual apareixien com dos tenors. A mi un dels discos

0: preferits és el de Chris Cheek amb Seamus Blake, per exemple. Mm-hmm. I llavors teníem aquestes melodies, li vaig dir, hòstia, tio, et molaria venir, toquem així dos temes, tal. Es va apuntar de seguida i mola molt, perquè realment li va donar també com una energia al disc, no? El primer tema que sonava, el Something Tragic, que participa ell, o una Misty Night, més enllà de que és veritat que potser està una mica, no?, mínimament més arranjat que la resta, sí que rendeix una mica homenatge a aquests duets històrics i també que potser existeix, però potser no és tan famós el fet de tocar com dos saxos a trio, no? I era com una idea que també volia explorar i agraeixo molt realment a l'Héctor perquè va portar com un punt d'energia i frescura en aquests dos temes que és increïble també.
1: Mm-hmm. Tanqueu el disc amb un Thelonious Monk, eh?
0: Sí, i a duo, el Quique em matarà. Sí, sí, sí.
1: Ara, abans de que feu el tast en directe, això, recordeu anunciar, vaja, per qui no ho sàpiga, ho portareu a la Sala Jamboree de Barcelona el juliol.
0: Sí, el juliol, a finals de juliol, sí. I tenim també, que és un concert que em fa molta il·lusió, perquè soc de Sant Andreu de pràcticament tota la vida, i el presentarem també a les nits de jazz de la plaça Massades, que és Sagrera, però diguéssim el districte. I em fa molta il·lusió, realment és al costat de casa i tocar per als veïns i veïnes de Sant Andreu, Sagrera i dels voltants, realment em fa molta il·lusió, sí, sí, com m'ho van proposar. I ja de cara a l'octubre, diguéssim, a la tardor, estem preparant coses. Al novembre hi haurà un concert que de moment no diem res, però crec que serà bastant, bastant guapo, i ja anirem anunciant. Però de moment al juliol tenim aquests dos de presentació que estaran molt guapos, sí.
1: Mm-hmm. I de cara, no sé, a un futur més immediat, mm-hmm, és a dir, més enllà de 6 mesos, un any, mm-hmm, com us veieu? Funcionen igual, suposo, mm-hmm, no?
0: És curiós perquè és una pregunta que m'està dient molta gent, no? Són 3 discos, ja són 7 anys... Jo sempre m'havia imaginat una mica triologia, no?, de fer 3 discos i després veiem què passava, però realment ara tinc més clar que mai que hem de fer els 10 anys. O sigui, el següent disc
1: serà els 10 anys. I esteu d'acord, eh? Tots tres?
0: Molaria molt.
2: Sí,
0: molt
2: bé.
0: Sí. A més, tinc com la idea boja, no?, de que vinguessin com diferents persones, no?, músics i col·legues que han participat en alguna manera en aquests 10 anys.
3: Una festa d'aniversari, però en disc. No?
0: Home, exacte.
1: Home, és una bona ocasió per, no?, per, sí, aprofitar.
3: Clar,
1: per...
3: Clar.
0: Sí, sí, sí.
1: O per fer coses diferents, no?
0: Exacte. No sé si serà un disc com purament a trio, no?, perquè sí que m'agradaria que vinguessin com convidats que han participat en certa manera, però sí que tinc les ganes de fer el disc de 10 anys, sí, sí.
2: Mm-hmm. Brutal.
1: Doncs res, ho anirem seguint. Ara ens agradaria que ens presentéssiu, mm-hmm, el que ens tocarem.
0: Vale, brutal.
1: És un tema de Cole Porter, eh?
0: Sí, el You Do Something To Me. Sí,
1: You,
0: sí,
1: Do Something To Me. Doncs, quan vulgueu, nosaltres ja disposats a escoltar aquest trio amb Pablo Martín, Héctor Tejedo i Quique Pérez. Doncs els tenim ja gairebé a punt. Quan vulgueu.

0: Era You Do Something To Me, de Cole Porter, passat pels sedars del Pablo Martín Trio, aquesta formació que es completa amb Héctor Tejedo i Quique Pérez. A tots tres, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat amb la vostra música i molta sort.
1: Gràcies.
2: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Assaig general. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: A Catalunya Música. Catalunya
5: Música. Assaig general. El programa d'actualitat musical de Catalunya Música. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
6: És un quart i mig de set, moment de donar pas al primer reportatge del programa d'avui. Tal com hem anunciat en el sumari, fem un cop d'ull a com serà la propera edició de Clàssica a la platja.

Els dies 8 i 9 de juliol, a les 9 del vespre, la platja de Sant Sebastià de Barcelona tornarà a ser l'escenari de dos concerts gratuïts gràcies a la iniciativa de l'Auditori, el Liceu i el Palau de la Música, sota el paraigua de Barcelona Obertura i amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació La Caixa, així com la cessió de l'espai per part del Port de Barcelona. L'espai previst té capacitat per acollir unes 22.000 persones.

0: persones i el muntatge incorporarà dues pantalles i un dispositiu d'àudio especial perquè tothom pugui gaudir en bones condicions de l'audició. El primer concert, dimecres 8, anirà a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Liceu, que dirigirà Josep Pons. Víctor García de Gomar, director artístic del Liceu, explica que el teatre ha dissenyat un espectacle que fa una picada d'ullet a la celebració del 25è aniversari del Petit Liceu.
1: Hem volgut, donat que estem celebrant el 25è aniversari del Petit Liceu, ocupar el concert amb aquest format una mica més divulgatiu, més adreçat a tots els públics. Hem titulat Liceu Simfònic, música per tothom, amb aquesta proposta del Josep Pons amb el darrer concert com a titular, diguem, no?, de la platja que pot fer ell. És aquesta apoteosi de la dansa en què ha volgut viatjar des de les danses hongareses de Brahms fins les danses eslaves de Dvořák, una picada d'ullet a la suite del Trencanós de Tchaikovsky, la dansa ritual del foc de falla, que és Any falla, el Boredo de Ravel, que tant li escau, acabant amb el Balambo de Ginastera, de les estances de Ginastera. Jo crec que és un recorregut molt ideal en què concreta temperatures d'èpoques diferents, de visions de la música i de la dansa, amb aquesta visitació gairebé global. Són 75-80 minuts de música, amb una petita idea escènica i narrativa que ha ideat l'Anna Ponces per tal que els més petits es puguin connectar també amb el concert.

0: Aquesta edició de Clàssic a la platja segueix apostant per l'accessibilitat per tots els públics en diverses mesures per millorar la mobilitat i la recepció del so durant els concerts a través d'uns dispositius especials per persones amb discapacitat auditiva. El segon concert, dijous dia 9, porta per títol Una sinfonia imaginària i anirà a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'OBC, sota la batuta del seu titular, Ludovic Morlo. La vetllada sinfònica, concebuda com una continuació del viatge musical iniciat el dia anterior, es titula Una sinfonia imaginària. Ho explica el director de l'auditori, Víctor Meden.
1: És un programa que crec que és clarament divulgador en el sentit que és un programa... El que hem volgut fer és proposar el que li hem anomenat una sinfonia imaginària. És a dir, a vegades aquesta frontera també consisteix en que les obres a vegades són molt llargues i a vegades nosaltres el que hem fet és combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova. Està pensat que pugui ser, diguem-ne, escoltat seguit. No són simplement fragments, sinó que vol tenir una línia. I aquí combinem, sobretot, repertori del Slau, perquè tenim el primer moviment de la sinfonia de Borodin, després farem el segon moviment de la segona sinfonia de Rachmaninoff, el tercer moviment de la tercera sinfonia de Brahms, que és d'un lirisme i un contrast meravellós respecte als dos primers moviments, el tercer moviment de la vuitena sinfonia de Dvořák, que és també una molt líric i que entronca una mica amb l'arrel popular de la música tan típica de Dvořák, i com a traca final posarem el moviment final de la quarta sinfonia de Tchaikovsky.

0: Els concerts de què hem parlat fins ara s'hi sumen tres concerts més dels cors de l'Orfeó Català, que portaran la música a aquells col·lectius que, per qüestions de salut, no poden acostar-se a la platja, mitjançant dues actuacions a residències de gent gran i una a l'Hospital del Mar. Aquests concerts tindran lloc dimecres d'aquesta mateixa setmana, 10 de juny, a les 6 de la tarda. El cor Petits de l'Orfeó Català actuarà al Centre Grup Assistencial Evangèlic i el cor Mitjans ho farà a la residència Augusta Park. El format busca la interacció dels cantaires amb els assistents, tot fent-los partícips de la música, i el repertori inclou cançons tradicionals catalanes i d'arreu del món. Així mateix, dilluns 15 de juny, el cor jove oferirà un concert a l'Hospital del Mar, adreçat als pacients, familiars i personal sanitari. Joan Uller, director general del Palau de la Música, insisteix en l'atmosfera especial que es viurà als concerts a la platja.
1: Hi ha una cosa que sempre vull dir dels concerts a la platja, que és com...

0: concerts a la platja, la gent estarà cridant, estarà d'alguna manera desconcertat, serà soroll de fons, no? La música serà música de fons. I no és així. O sigui, la meva gran sorpresa dels concerts a la platja és lo molt concentrada que està la gent amb la música, com ho estan vivint, com ho estan gaudint. Llavors aquesta va ser per mi la gran sorpresa positiva dels concerts a la platja, que són certs amb el que això significa, no? Significa de comunicació entre artistes i públic.
1: Els dos concerts de clàssica a la platja que s'emmarquen en el projecte Barcelona Obertura seran transmesos en directe per BTV i Catalunya Música, mentre que 3CAT i Televisió Espanyola els oferiran en diferit en dates posteriors.

0: Doncs els esperats concerts a la platja ja s'acosten i nosaltres ens acostem als 6:45. Falta menys d'un minut i seguim repassant l'actualitat.
1: Comencem parlant-vos del violoncelgo thriller de Pau Casals, que se cedirà en préstec al violoncel·lista italià Ettore Pagano, guanyador del Queen Elizabeth Competition d'enguany.
0: Pagano tindrà durant 4 anys en préstec el violoncel i se'l podrà escoltar al Festival Internacional Pau Casals al Vendrell el 21 de juliol i al Palau de la Música el 22 de juliol. La cerimònia de lliurament de premis del concurs Reina Elizabeth va tenir lloc la setmana passada a Brussel·les i la sessió del violoncel s'inscriu en la celebració del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, que coincideix amb el de la reina Elisabet de Bèlgica.
1: El Liceu presentarà la producció d'Àlex Aguilera de I Capuletti e i Montecchi de Bellini la temporada vinent.
0: Segons el teatre, ajustos en les condicions de producció no faran possible presentar la producció d'Adrián Noble d'aquest mateix títol procedent de l'Escala de Milà. La d'Aguilera, que s'ofereix en substitució, es caracteritza per una lectura poètica i simbòlica i es va estrenar a l'Òpera Royal de Valony-Liège el 2024. Arribarà al Liceu el proper mes d'octubre.
1: Sobre la convocatòria pel Talent, programa de formació de curtmetratges musicals per joves.
0: En col·laboració amb el Festival Cruïlla, A-Visual i el Festival Retina, el Festival Barceloní de Documentals Musicals acaba de llançar la convocatòria per la 9a edició i posa com a requisit tenir entre 18 i 25 anys per participar-hi. El taller formatiu consisteix en sessions formatives, el rodatge de curtmetratges amb bandes participants al Cruïlla i la projecció i presentació dels treballs en el marc de la pròxima edició del Festival Inèdit.
1: I encara una altra proposta amb el mateix nom. Les propostes i grups emergents tornaran a reunir-se al Festival Talent del Taller de Músics.
0: Entre demà passat dia 10 i el 10 de juliol tindrà lloc una nova edició d'aquest esdeveniment repartit entre diferents espais de Barcelona, Terrassa, Mataró, Reus, Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola. En la seva 14a edició, el festival tornarà a ser un aparador del nou talent en estils com el jazz, el pop, les músiques d'arrel o la cançó d'autor. Seguim amb més propostes com la d'Itinera, que arriba de nou als micropobles.

0: El Festival Itinera ha fet públics fa pocs dies els noms de les 10 noves propostes escollides perquè s'incorporin i actuïn als diferents micropobles catalans en el marc d'una nova edició que ha arrencat fa una setmana. Fins al 30 de novembre es faran prop de 200 actuacions als pobles més petits de Catalunya gràcies a aquest cicle iniciat el 2021 i que un any més ens perfila la seva directora artística, Agnès Fort.
1: Té una vocació, sobretot i principalment, de visibilitzar els micropobles de Catalunya. Ho fem d'una manera una mica especial, que és amb aquesta programació musical que s'ofereix a tots els micropobles de Catalunya que ho vulguin, que per qui no ho sàpiga, els micropobles de Catalunya són els que tenen fins a 1.000 habitants, i que, a part de voler conscienciar sobre l'existència i la realitat, d'altra banda, com és lògic, visibilitzar i programar música potser no tan habitual o no tan comercial com la que s'acostuma a programar en general.

0: tot i que molts dels estils que programem ja tenen també els seus circuits i no són, diguéssim, minoritaris, però potser no són els que més s'acostumen a programar.
1: Les 10 propostes escollides en la nova convocatòria que rep el suport de Fundació La Caixa han sortit d'un total de gairebé 100 inscripcions. Com ha passat en edicions anteriors, en aquesta, la sisena, n'hi ha de diversos estils que van de la cançó d'autor al jazz, passant per l'arrel i la clàssica. En aquest últim àmbit hi trobem dues propostes, la que porta el nom de Pop Piano Quartet, músics provinents de la localitat de Fondarella, a l'Alt Urgell, i l'Ars Nova Ensemble, formació que pren diferents formats i que en aquest cas comptarà amb Marc Cubero al piano, Oriol Almodóvar al violí i Ignasi Candeles al fagot. El fagotista ens fa 5 cèntims de la proposta.
2: La formació és una formació flexible, per això rep el nom de Ars Nova Ensemble, però la formació que més estem explotant ara mateix és la de trio. Sempre hem apostat una miqueta per apropar el que és la música clàssica al format, diguem-ne, de música per tots públics. Llavors, sempre plantegem formats de concert de música que és coneguda, no?, per tothom, però una miqueta passada pels dades de la música clàssica. Llavors, per exemple, l'any passat vam explotar moltíssim un repertori que estava centrat en les bandes sonores, no?, en els grans èxits de Hollywood, de les bandes sonores de Disney i de més. I enguany, doncs, estem explotant un repertori de músiques dels 60 fins als, diguem-ne, 90s, 2000, que també està tenint molt bona cabuda.

0: Els concerts que planteja el festival Itinera als micropobles responen, com és lògic, a certs requisits concrets a nivell de format, de logística i fins i tot de sonorització.
1: És a dir, a vegades ens trobem en espais més moderns dins d'un micropoble, molt ben sonoritzats, o esglésies, com ja sabem que en alguns casos tenen molt bona sonoritat, però no sempre gaudim d'això i, per tant, per això les propostes que fem, no totes, però moltes es poden fer en format acústic per poder prescindir d'una, no, d'una amplificació o d'una sonorització, que això doncs és un preu i una complicació a nivell logístic. Llavors, una mica amb aquestes realitats que ens aporten els micropobles, doncs nosaltres fem unes propostes o unes altres.
0: Altres noms d'entre les noves propostes de l'Itinera són Paula Grande i Jenny Knows, artistes que ja estan tenint força volada ara mateix, i també n'hi ha de menys coneguts, com el duet La Clau, que combina instruments tradicionals amb improvisació contemporània, la cantautora de Rupit i Pruit, Raquel Sala, o el trio d'Àlex Carbonell, una proposta de jazz i fusió. Cadascuna d'aquestes propostes compta amb 4 concerts garantits. Alguns encara no estan programats, però entre els que ja tenen data, l'Arts Nova en Sembla ja pot anunciar una actuació el dia 15 d'agost a Saldes. Serà una ocasió més perquè el públic tingui una experiència vivencial i propera.
2: Tots, bueno, portem tota la vida damunt d'escenari, com aquell qui diu, i clar, en escenaris més grans, més petits, però sempre hi ha una certa distància amb el públic, un públic més, bueno, més serè, més, en aquest sentit, més silenciós, més, bueno, que aplaudeix al final de les peces, i clar, el fet de tocar, doncs, tenint el públic precisament això, no?, a tocar a vora de lo que són les nostres cadires, els nostres faristols, doncs, bueno, t'arriba molt més a prop, i tens una miqueta la sensació de que les emocions que estàs intentant transmetre, doncs, arriben molt més i ells t'ho fan sentir d'aquesta manera.
0: Els 40 concerts que faran els músics escollits en l'última convocatòria, en la 6a edició de l'Itinera, es sumaran músics i propostes que han actuat en anteriors edicions i que han passat a formar part d'una cartera que es va engrandint. Una prova que el talent més enllà de les grans ciutats segueix creixent i que hi ha centenars de pobles a descobrir. Ho anirem fent més

0: revista del programa, com fem habitualment a aquesta hora, hem de passar breument pel Liceu, perquè avui és vespre d'òpera al Liceu i també a Catalunya Música, gràcies a l'equip que lidera el nostre company Xavier Montagut, que ja podem saludar. Bona tarda, Xavier.
1: Hola, bona tarda.
0: I com sempre, un petit avançament que et demanem del que sentirem avui, ni més ni menys que Les noces de Fígaro. El títol no cal presentar-lo, la producció potser sí, perquè és una estrena, i pel que hem anat explicant, ens han anat anunciant a les rodes de premsa, etc. Hi ha un element imprescindible en escena, a banda dels cantants, no? Que és digne de menció, que és aquest pastís de noces, oi?
1: Un pastís de noces enorme i impactant, de color de rosa intens, de 3 pisos i 6 metres i mig d'altura. Aquest pastís ocupa pràcticament tota l'escenari del teatre i d'aquest colossal pastís emergeixen els personatges de Les noces de Fígaro, aquesta sublim comèdia d'embolics del genial compositor de Salzburg. Personatges que la directora d'escena, la gallega Marta Pazos, que recordem-ho, aquí al Liceu es va fer càrrec de l'exitós muntatge de L'Exina B de Raquel García Tomás, ha convertit en productes de rebosteria i llaminadures de reconegudes marques a través d'un vistós vestuari d'implacable factura. Els personatges van vestits d'ingredients diversos. Per exemple, xocolata per al comte d'Almaviva, terrors de sucre per a Susanna, llevat per a Fígaro, cirera per als membres del cor i la comtessa fins i tot apareix disfressada, atenció, de Bombó Ferrero Rocher. Això a la primera part i al començament de la segona, perquè a partir de la meitat del tercer acte els personatges ja van guarnits com si fossin pastissos de noces. I durant tota la representació duen les típiques perruques de la cort francesa de l'època, que connecten amb l'imaginari de Beaumarchais, l'autor teatral en què es va inspirar Lorenzo da Ponte per fer el llibret de Les noces. Sobre aquesta idea, doncs, Marta Pazos ha construït el muntatge per representar la cèlebre òpera bufa de Mozart, que compta amb un repartiment estel·lar que encapçalen 4 veus destacadíssimes. La soprano ebrenca Sara Blanca debuta en el rol de Susanna. No sembla que sigui la primera vegada que l'interpreta, perquè presenta una Susanna de manual. El seu partener, Fígaro, és el baix baríton Luca Pizzaroni, tot un expert en el personatge que interpreta des de fa més d'una dècada als escenaris. A tots dos, a Sara Blanc i a Luca Pizzaroni, els entrevistarem en directe a l'entreacte i els preguntarem, entre altres moltes coses, si els engabanya aquest fantasiós vestuari. Fígaro i Susanna són els servents, recordem-ho, dels comtes d'Almaviva, personatges que interpreten dues altres veus magnífiques. El comte l'assumeix el baríton tirolès André Schwen. Mai fins ara havia pujat a l'escenari de Liceu, i això que és conegut aquí a Catalunya perquè ens ha delectat amb molt bones actuacions com a intèrpret d'elit. I el paper de la comtessa l'afrontarà la soprano de Guatemala, Adriana González. I deixeu-me encara destacar un rol més, el del patge Querubino. Tot un luxe que l'interpreti aquí al Liceu la soprano Yulia Lezhneva, que divendres, el dia de l'estrena, va ser la cantant més aplaudida de la nit. I us faig un petit spoiler. Broda el seu personatge i també es permet fer ornamentacions per sorpresa de tots en les seves intervencions solistes. Ja ho sentireu quan interpreta la famosa cançoneta. Completen el repartiment alguns cantants de casa, com el tenor Roger Padullés, com a Basilio, i la mezzosoprano Mireia Pintó en el paper de Marcelina, un personatge que sovint se sol considerar secundari, però que té més rellevància del que ens pensem. I d'això ens en parlarà la filòloga Maria Prieto, perquè ho ha escrit en un article del programa Demà d'aquestes noces. I el fossat, qui dirigeix? Doncs un referent del repertori clàssic i mozartià, el mestre Giovanni Antonini, que estarà al capdavant d'una reduïda orquestra sinfònica de Liceu, que, com sentiu de fons, ja afina. I amb tots aquests ingredients us garantim de ben segur un regal de noces espectacular. Així que no us el perdeu. A partir d'un 7:15 començarem a divertir-nos amb aquesta comèdia d'embolics de Mozart.
0: Fantàstic, doncs moltes gràcies per aquest avançament, Xavier, que vagi molt bé la transmissió i et retrobem d'aquí mitja horeta escassa.
1: Exactament, fins ara.
0: Fins ara. Nosaltres encara ens queden aquests últims minuts de programa per convertir ara sí en Carles Pujante i en Víctor Puertas, ho hem dit en el sumari, venen a presentar-nos la 13a edició del Festival de Blues de Rubí. El saludem de seguida.
2: Catalunya Música.
3: Assaig general. Amb Marta Lanau i Albert Torrents. A Catalunya Música.

0: Doncs avui anem d'un lloc a l'altre de l'òpera. Ara anem al blues o totes les seves branques i subgèneres, tot això que ja des de fa temps doncs, inclouen els festivals de blues. Avui concretament parlem de Rubí. És un festival que em penso que encara no havíem tractat així en una entrevista i per això agraïm d'una banda a en Carles Pujante, que és director artístic i programador i més coses, com deies ara fora de micro, i en Víctor Puertas, un dels músics també implicats, que també coneixem bé i que també serà un dels protagonistes d'aquest cartell. Doncs gràcies a tots dos per ser aquí.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Bona tarda.
0: Doncs anem per feina, si us sembla. Comencem explicant una mica quina seria, això que sempre preguntem, no? Quina seria la filosofia del Festival de Blues de Rubí. Evidentment és un aparador d'una selecció de tot el blues que es fa aquí i fora, però també té una vocació, suposo, divulgadora, no?
2: Sí, té un propòsit de divulgació i a partir també té una funcionalitat també de donar una imatge de Rubí, també fer una feina de social dintre d'una ciutat com Rubí, a part de tocar l'aspecte musical i les seves vessants, també intentem això, fer una mica d'imatge de Rubí i treballar la inclusió social i tots aquests aspectes dintre de la ciutat.
0: Mm-hmm. Que és un festival que organitza la Societat de Blues de Rubí, de la qual, a més a més, n'ets president, no?
2: Sí.
0: Per tant, sí. Toques totes sí, les tecles,
2: sí.
0: No?
2: Sí, som una entitat petita i amb molts poquets recursos i hem de fer, entre els socis i junta, hem de fer una mica de tot.
0: Doncs, si us sembla, anem al cartell una mica, després ja sortiran altres consideracions, però una mica els noms, no? Això comença el dia, perdoneu, el 22... No.
3: Això comença no. El 12.
0: El 12, perdó, eh?
3: 12, però ara, 12 13 i 14 de juny.
0: Amb els números m'estava confonent. 12 i 13, 14 de juny.
2: Bueno, hi ha alguna cosa que està fora de cartell, que es comença el dia 13, que és una xerrada sobre amb David Farràs i Òscar Rabadán, que parla del blues de Chicago i la figura de Muddy Waters. Mm-hmm. El dia 11 tenim Jam, i el dia 12 ja comença el que és el cartell per convidar a tothom de fora de Rubí, tothom que pugui venir.
0: Uh-huh. I aquí ja hem de parlar de Martín Búrguez i Víctor Puertas, no?
2: Sí.
0: Amb un homenatge, un tribut, vaja, al Little Walter, que podríem explicar, fer un perfil, no?
3: Sí, haig de dir, això va ser un concert que vam fer fa poquet, sí. S'ha de dir, que forma part, diguéssim, del festival, però una mica fora de les dates fortes del festival, i el Carles ens va obrir les portes de la Societat de Blues de Rubí.
0: Per tant, que ha estat com una prèvia, diguéssim.
3: Ha sigut una prèvia, diguéssim, en un teatre d'allà del centre de la ciutat. I res, amb el Martín Búrguez, que també em sembla que l'heu tingut per aquí, per casa, uh-huh. També, i ens hem juntat, hem fet una història molt dedicada al blues de Chicago i moltes vessants, com deies abans, no?, del blues que engloben aquest estil. I el Carles, haig de dir, que és, gràcies a gent com el Carles i la seva parella Anna, que no està aquí però s'ha d'esmentar, són gent que creuen molt en aquest estil i en col·laborar amb els músics, que ens agrada aquesta història i que fem el possible per fer arribar la gent. I el Carles i la Societat de Blues de Rubí que van fer ha anat molt lluny. És el 13è any que fan el festival. Amb la Societat de Blues de Rubí també han fet moltes històries. Jo recordo anar a la CGT d'allà de Rubí a obrir jam sessions. Bueno, podria parlar de moltes coses del festival, però sí, mm-hmm. Nosaltres vam fer una mica aquesta prèvia amb el Martín.
0: Mm-hmm. Doncs, no sé, seguim repassant noms, per exemple. Ja has esmentat la xerrada aquesta, no?, de la història del blues.
2: La xerrada, la jam i el...
0: Que aquí, perdona, que faci... que m'aturi aquí. Aquí són ja la part divulgativa
2: sí.
0: També d'aquest festival,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí. Aquesta és una part que a nosaltres sempre ens interessa, no?, que la gent conegui realment la història

0: del blues perquè jo sóc un dels que pensa que, bueno, que hi ha també una història important amagada en el blues que està en tota la música moderna i llavors sempre ens agrada també fer aquesta xerradeta i explicar una miqueta a la gent coses que sent quan escolta blues però que realment no sap què sap.
1: Hem de dir que el Festival de Blues de Rubí té dos escenaris. Bé, un és molt concret, que és l'Amfiteatre del Castell, sí. I l'altre és la mateixa ciutat, no?
0: Exactament.
1: Per fer-ho doncs, més proper també a la ciutadania,
0: sí.
1: No?
0: Sí, sí. També aquest aspecte és això, portar la música als barris i fer pues, la gent gaudir un dissabte al matí amb la família, aprofitant quan va a comprar, quan va a esmorzar, que també pugui veure música per tots els carrers i començar a portar això, a portar la música a tots els indrets de la ciutat. Era una també de les coses que teníem previstes des de fa temps. I mica en mica hem pogut anar aconseguint.
1: També, com no pot ser d'altra manera, és aparador dels projectes més propers, no tan llunyans, no? Em penso que és el cas d'Ibai García Blues Project, no? I després Pol Val, crec que estic dient la programació de divendres.
0: Sí, això és divendres.
1: Estic intentant
0: sí,
1: seguir per ordre, eh?
0: Sí, divendres obrim el cruix del festival amb Ibai García, que ve des d'Euskadi, no? És un artista que últimament està sortit amb escena, està tocant a grans festivals, de l'estat espanyol i l'any passat va caure perquè ens costa molt a nosaltres tancar programacions i aquest any el podem tenir a Rubí, Ibai García.

0: Doncs seguim parlant d'aquesta 13a edició del Festival de Blues de Rubí. Ho estem fent amb Carles Pujante i Víctor Puertas. Ja, com passa a tots els festivals i com tothom espera, un vermut, per exemple, no? Activitats més familiars. Explica una mica.
1: Sí, bueno, farem xerrades, farem ball, farem també espectacles familiars, a vegades hem fet tallers d'instruments, que en aquesta ocasió no fem. Intentem fer un ventall d'activitats que per tots els públics i tocant diferents aspectes musicals. Mm-hmm.
0: També hi ha una mena d'homenatge, o com a mínim un homenatge al Dani Nello, 40 anys, sí. Als escenaris.
1: Sí, sí, aquest és un concert que ja portàvem anys intentant i que mai podíem quadrar degut al nostre reduït pressupost, no? I és una de les coses amb les que sempre hem batallat bastant, no? I aquest any finalment estem eufòrics, pot dir així, perquè finalment podem tenir el Dani Nello i en un format bastant, bastant gran.
0: Sí?
1: Com és un septet, sí, amb aquest aniversari de 40 anys als escenaris.
0: És que 40 anys són molts, no? Sí. Es diu de pressa, no? Seria un exemple d'aquests músics que van resistint, no?
2: I tant.
1: El Víctor, no sé tu, quan vas començar, igual, com veies?
2: Home, jo porto gairebé 30 i em sembla una borrada. 40 no sé si arribaré, però el Dani sí, fa temps que hauria d'haver estat al Festival de Blues de Rubí. Sí. I a més el Carles i l'Anna són gent que aposta molt per casa, diguéssim, truquen a molts músics de casa. També obren portes, intenten agafar gent internacional, que no és fàcil, diguéssim, com deia el Carles, amb la boca petita, deia, amb el poc pressupost, i és veritat, és un festival que s'ho maneguen entre ells dos i quatre ajudes, si no m'equivoco, no vull dir res que no sigui cert, sí. Carles? Però porten el Pol Val, que és un artista de Texas, si no m'equivoco. Jo vaig tenir l'oportunitat de portar la Crystal Thomas, que és una cantant de Louisiana, ha passat en Chris Kane, ha passat gent internacional, i dintre del petit festival que pot arribar a ser Rubí, diguéssim, comparat amb altres ciutats més grans, aposta per bandes molt potents, i el Nello és una d'elles. Així que han d'estar allà, han de venir.
1: El dissabte, sí.
0: Dissabte a les 11 a l'Amfiteatre del Castell,

0: després de The Higgs i Erin Corinne, no?
1: Sí.
0: Que és la presència femenina, diguéssim.
1: The Higgs també és una cantant molt potent, també sortida de l'Escola de Blues de Barcelona, també alumna, igual que jo, de Víctor Puertas.
2: Ah, sí?
1: Sí. també té culpa, del nostre criteri musical. No porto una licova, no? Però sí, The Higgs amb Carla Sonda ja a la veu és impressionant, és una de les veus femenines que més vegades m'ha posat la pell de la gallina en la pell, no? Com ara mateix, que la recordo. Bueno, i el Sergi Estella, no? que juntament amb, es pot dir que amb nosaltres, el Sergi Estella també ha crescut en aquest món del blues i aquests temes, que tocarà el dissabte al migdia. I l'Erin Corinne, pues, una cantant que bueno, és també tenia els ulls molt oberts i aprofitar ocasions com aquestes, no? Una cantant que ara mateix és de Chicago i té tota l'essència d'allà, però la tenim a Barcelona i podrem aprofitar això per tenir una actuació d'aquest nivell.
0: M'imagino, vaja, segur que fer 13 edicions, és a dir, ja tenir una solera, per dir-ho així, et permet, suposo, tenir l'orgull de ser una mica que la gent ja se'n refia, no? Encara que no conegui no? un artista que hi ha al cartell, se'n refia de que si ho porten, en aquest cas, l'organització del Festival de Blues de Rubí, vol dir que val la pena, no?
3: Totalment d'acord. Sí, jo no recordo mal concert, diguéssim, o mala nit de festival, des de que es feia no sé si va ser el primer escenari, que era davant de la CGT, una placeta allà enmig, plaça, com es deia? Sant Clavé, no?
1: Allà la Clavé.
3: El Clavé.
1: Plaça Clavé.
3: Plaça Clavé, i recordo veure el Corey Harris amb el Hook Herrera, mític a Barcelona, va viure molts anys aquí tocant a la Boat, i veure Corey Harris amb el Hook Herrera a Rubí em sembla acollonant, perdó, però... I cada any ha sigut així. Sempre ha sigut artistes amb molt, molt, molt potents i obrint les portes a la gent de casa, com dic. Sí, podria dir més noms. És que ha sigut molts anys, no?
1: Sí, i ara ja tenim un canal de YouTube on podem deixar constància de totes aquestes coses, però hem perdut molts concerts molt potents d'aquests primers, em sembla que 4 anys o 5, que van portar artistes tan impressionants, no? Com el Corey Harris, i no tenim gravacions, però sí, per Rubí han passat molts bons artistes.
3: Clar, és que estem parlant d'un festival que jo vull que quedi molt clar que la passió que li posen, això és tan òbvia, però és que fan tota la feina. La valla que s'ha de posar perquè la gent no passi, portar les aigües als músics, qualsevol aspecte que hagi de fer algú en el festival és el Carles o l'Anna, bàsicament.
1: El cartell, la pàgina web, la botiga...
3: Clar, això... Encara al·lucino que portis 13 anys aguantant el que demanem als músics. Però sí, jo espero que duri. Jo sempre ho poso de referència quan vaig fora a tocar, que la Societat de Blues de Barcelona, òbviament, és una societat de blues que és molt forta i aposta molt per la música, però la segona que poso sempre és Rubí, perquè Rubí és que hi ha activitats mensuals, ara és el festival i ara és el plat fort, diguéssim, però estan tot l'any treballant perquè això no s'apagui, diguéssim.
0: Ens queda un minut, però deixeu-nos recordar que en aquest cartell també hi ha una ballada de blues, que és una cosa que també es fa força.
1: Sí.
0: Cada cop crec que hi ha més gent no, que s'interessa. I acabarà amb el Lluís Coloma i Kid Carlos diumenge, 14 de juny, a l'amfiteatre del Castell, que és l'escenari principal. Doncs, vaja, crec que ho hem pogut repassar tot, hem pogut fer una mica d'allò, fer bullir l'olla, i us agraïm molt a en Carles Pujante i Víctor Puertas que ens hagueu acompanyat i ens hagueu ajudat doncs, a fer aquestes pinzellades, i segur que més d'una persona s'animarà a acostar-se a Rubí.
1: Moltes gràcies. Per nosaltres també és un milestone també d'haver pogut passar per aquí i estem molt agraïts també de la vostra ajuda.
0: Gràcies a vosaltres i fins la propera.
3: Adéu-siau.
4: Assaig general.

0: doncs així hem arribat avui al final del programa. Com sempre, tenim un minut per avançar-vos continguts de demà dimarts. Entre d'altres, presentarem la propera sessió de treball de l'Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya, que tindrà lloc aquest proper mes de juliol a Prada de Conflent. Serà un homenatge a Pau Casals.
1: També parlarem del concert que aquesta setmana faran The Gramophone All Stars Big Band, una gran formació no només per nombre de músics, sinó també per èxits, que actuarà a la sala La Paloma en el marc del Festival Mas i Mas.
0: Doncs això i més demà dimarts a partir de les 6 aquí a Catalunya Música. Fins llavors aquí ens acomiadem l'equip del programa amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
1: I us esperem demà.

Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.

El Bartholdi Piano Quartet era l'intèrpret d'aquest primer moviment allegro vivace del sextet en piano en re major opus 110 de Felix Mendelssohn, una obra que va escriure quan tenia entre 15 i 16 anys, això era entre el 1824 i el 1825.

0: Bona tarda. Us saludem en directe des del Gran Teatre del Liceu. Som aquí per oferir-vos Les noces de Fígaro, la sublim comèdia d'embolics de Wolfgang Amadeus Mozart, una de les seves grans creacions. I amb un repartiment de luxe, la soprano Sara Blanc i el baix baríton Luca Pizzaroni, com a Susanna i Fígaro, els servents dels comtes d'Almaviva, personatges aquests que interpretaran el tenor André Schoen i la soprano Adriana González. I Julia Lechneva, soprano, és el patxa Querubino. Marc, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: A veure, aquest és el millor repartiment de cantants mozartians que ara mateix es pot reunir a Europa i el millor que ha plegat mai al Liceu, tal com afirma el director artístic del teatre, Víctor García de Gomà?
1: A veure, de moment, la soprano ebrenca Sara Blanc, de 37 anys, ha interpretat 27 rols com a Norina de Don Pasquale, Lucia de Lucia de la Mermur, Adina de l'Elisir d'Amore, la reina de la nit de la flauta màgica o Marie de la filla del regiment. Així que passions per les seves interpretacions amb qualificacions com impecable, clara, precisa, elàstica, sobrada excel·lència vocal o la millor Norina possible. Luca Pizzaroni té una veu espectacular i una gran capacitat actoral i humorística. Italià, nascut a Venezuela, ha actuat als principals teatres operístics del món durant el seu quart de segle de carrera i és un dels intèrprets de Mozart i Händel amb més requesta. Avui, per cert, és el seu aniversari, fa 51 anys.
0: El felicitarem.
1: Oh, i tant. André Schoen és un baríton del sud Tirol, això és al nord d'Itàlia. Va estudiar a la Universitat Mozarteum de Salzburg i acaba de gravar un disc dedicat precisament a àries de Mozart. Ha format part de l'elenc d'òpera de Graz, al sud d'Àustria. Adriana González és una soprano de Guatemala, va debutar al Liceu el 2017 amb El viatge de Reims i ha tornat en diverses ocasions amb els contes de Hoffmann, La Bohème, Turandot i Carmen. Va debutar al Festival de Salzburg fent aquest paper, el de comtessa d'Almaviva. Julia Lechneva és una soprano russa amb un repertori que inclou compositors com Mozart, però també Händel, Rossini o Stravinsky. Ha compartit escenari amb Plácido Domingo, Anané Trepko, Kirite Kanawa, Joyce DiDonato o Juan Diego Flores.
0: El mateix director artístic de Liceu creu que el que es podrà sentir a cada una de les 14 funcions programades de Les noces de Fígaro fins al 21 d'aquest mes serà d'enregistrament de disc per la qualitat dels cantants a l'escenari, com ens deia ara en Marc. Sara Blanc, que debuta en el paper de Susanna, mentre que Luca Pizzaroni fa més d'una dècada que interpreta el rol de Fígaro. A tots dos els entrevistarem, atenció, en directe, a l'entreacte. I al fossat, dirigint la meravellosa partitura, hi haurà el mestre Giovanni Antonini, un referent en el repertori clàssic i mozartià.
1: Antonini és cofundador del conjunt barroc Il Giardino Armonico, que dirigeix des de 1989 i amb el que ha actuat arreu del món. L'any 2000 va guanyar un Grammy pel disc que va gravar amb Cecilia Bartoli, dedicat a Verdi. I 19 anys més tard la va dirigir un altre cop a Norma, al Festival de Salzburg. Altres òperes que ha dirigit són Juli César, Egipte, i Orlando, de Händel, o Così fan tutte i Domeneu, de Mozart, entre d'altres. Està molt sol·licitat com a director convidat i algunes de les formacions que han passat per la seva batuta són la Filharmònica de Berlín, l'Orquestra del Mozart Arteum de Salzburg, l'orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam,

0: amb i orquestres de cambra com la Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen o la Kammerorchestra de Basel, entre d'altres.
1: Serem i sereu oients, doncs, uns privilegiats avui de gaudir d'aquesta joia de Mozart, considerada una de les obres mestres universals que millor reflecteixen la complexitat de l'esperit humà. Tot passarà durant una única jornada, la jornada prèvia al casament dels criats Figaro i Susana a la Sevilla del segle XVIII i amb l'intent del seu amo, el comte d'Almaviva, d'exercir el dret de cuixa, un dret feudal que permetia als senyors ficar-se al llit amb les dones dels seus vassalls abans de la primera nit de noces, un dret que estava en declivi quan ja apuntaven els ideals de la Revolució Francesa. Marc, les noces de Figaro parla de l'arbitrarietat del poder.
0: I de l'arrogància i els abusos de les classes dominants, però alhora també de la defensa de la justícia, la llibertat individual i la solidaritat entre les dones.
1: Una solidaritat que es manifesta entre els personatges femenins que defensen els seus drets dins d'un sistema que minoritza les dones.
0: I és la unió entre les dones, sobretot la complicitat entre Susana i la comtessa d'Almaviva, el que permetrà a Susana evitar l'abús del comte.
1: Susana i la comtessa no són, doncs, les úniques dones de l'obra. Hi ha també Marcelina, ja entrada en anys, que pretén casar-se amb Figaro. Un personatge que sovint se sol considerar secundari, però que té més rellevància del que ens pensem. I així ho recull en el programa demà d'aquestes noces l'article que ha escrit Maria Prieto, que ens acompanyarà en aquesta transmissió. Maria, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: La Maria és filòloga, treballa amb nosaltres a la ràdio com a lingüista i al Departament d'Assessorament Lingüístic i com a participant en el màster universitari que imparteix el doctor Jaume Radigales, ha col·laborat, com dèiem, en la confecció del programa demà amb l'article L'enotge di Figaro o l'empoderament revolucionari, Marcelina. En aquest article, Maria, afirmes que Marcelina és el personatge més revolucionari de l'òpera. Per què?
2: Sí, és una afirmació una mica agosarada, potser, però d'entrada deixa'm agrair a en Jaume el fet d'haver pogut descobrir aquest personatge i agrair-vos a vosaltres que m'hagueu convidat a parlar-ne. És un personatge que vaig descobrir fent aquest treball, no només a les noces de Figaro, sinó llegint la trilogia de Caron de Beaumarchais, perquè de fet és un personatge que ja apareix a la primera de les obres d'aquesta trilogia, que
1: exacte,
2: no és cap altre que El barber de Sevilla. Aleshores, una mica per entendre aquesta afirmació, hem de saber qui és Marcelina, no? Mm. I Marcelina és un personatge que fa una evolució molt bèstia des de la primera aparició, el primer i el segon acte, en què és una dona amargada, és una dona antipàtica, que està sempre enfadada i que és com això, no? Com que està malhumorada per tot i que no té cap mena de fre a l'hora de reivindicar certes coses que, bueno, ja veurem després més endavant, no? Però, i en canvi, després de cop i volta fa un canvi brutal. Per què és una dona amargada? És una dona amargada perquè de jove era serventa del doctor Bartolo, es queda embarassada del doctor Bartolo, té una criatura fora del matrimoni i això la converteix en una dona rebutjada a finals del segle XVIII. És un personatge, doncs, que queda repudiat, és un personatge que ningú voldrà. I no només això, sinó que aquest fill que tindrà resulta que desapareix d'una manera una mica misteriosa, el roben suposadament uns bandits. I ho dic així perquè jo, quan ho vaig llegir, em vaig imaginar que això al final és un muntatge de Bartolo, que es treu la criatura de sobre per no haver-se de fer càrrec ni de la criatura ni d'ella. I això m'ho estic inventant, però és que és el que vaig imaginar-me quan ho vaig llegir, no? I per tant és una dona que és rebutjada per la societat i a sobre està sola perquè ha perdut l'única cosa que tenia incondicional, que era un fill, no? I això la converteix en un personatge... I en canvi després fa un canvi que crec que en parlarem més endavant.
1: Exacte. No? Marcelina participa en la xarxa de solidaritat que creen Susana i la comtessa d'Almaviva per fer front a aquest patiment femení davant d'aquesta violència masculina, que simbolitza el comte d'Almaviva?
2: Sí, i no només el comte, sinó també, per exemple, hi ha un moment que Figaro desconfia de Susana i Marcelina defensa, tot i que en aquell moment ja sap que Figaro és el seu fill, defensa Susana perquè defensa que les dones s'han d'aliar contra aquests homes que les menystenen, que desconfien d'elles i que, a més, les tracten malament, les enganyen, són els primers que les enreden i, en canvi, són tan menystingudes, no?
0: Dèiem que és un personatge maltractat per la vida, però és que, a més, sovint l'única ària de Marcelina, la que canta l'últim acte, s'acaba eliminant en la posada en escena. És a dir, que és una altra nova decisió injusta sobre el seu paper, no?
2: Totalment, totalment. És una ària que, de fet, és la que és més fidel a l'obra de teatre de Caron de Beaumarchais. que en l'obra de teatre ja hi ha diferents

0: monòlegs de Marcelina bastant contundents, però que no s'han traslladat mai a l'òpera, però en canvi aquesta ària que sí que s'ha traslladat a l'òpera, generalment es decideix no executar-la, la qual cosa, clar, aquest caràcter revolucionari de Marcelina queda una mica amagat. I per això jo el reivindico en aquest article, no? De dir, ostres, si féssim aquesta ària, Marcelina prendria un protagonisme i un caràcter molt diferent del que s'acaba veient, no?
1: En continuarem parlant, Maria, a l'entreacte, i per això et convidem que segueixis amb nosaltres la transmissió que farem de les noces de Figaro des del Gran Teatre del Liceu.
0: Gràcies.
1: És un quart de vuit i gairebé cinc minuts, i d'aquí res arrencarà aquesta joia musical de Mozart que, sota l'aparença de comèdia d'embolics, retrata de manera implacable les rígides relacions jeràrquiques del privilegi masculí i també de la violència que s'exerceix sobre els cossos i els desitjos, sobretot els femenins.
2: I tot embolcallat amb una partitura genial, plena de modernitat i de girs imprevisibles. Respon al principi de les unitats del teatre clàssic. Unitat de lloc, al Castell del Comte, a prop de Sevilla, unitat de temps, al segle XVIII, i unitat d'acció. Mozart converteix l'espai tancat en un laboratori humà on cada gest, cada silenci i cada mirada adquireixen un valor dramàtic essencial.
1: Un monument extraordinari, incomparable, fruit de la primera de les tres grans i fructíferes col·laboracions de Mozart amb el llibretista i poeta Lorenzo da Ponte, que va saber abraçar com un guant la música del genial compositor de Salzburg.
2: L'òpera consta de quatre actes que es desenvolupen durant un sol dia a la finca del comte i la comtessa d'Almaviva. Una jornada boja, vertiginosa, plena d'intrigues, enganys i estratègies.
1: La primera part, que començarà, com us dèiem, d'aquí poc més de cinc minuts, inclou els dos primers actes. Us en fem una breu sinopsi. Som al gran dia, el dia de les noces de Figaro i Susanna, els criats dels comtes d'Almaviva. Els dos joves estan ansiosos per casar-se, però sorgeixen alguns obstacles. Susanna sospita que el comte vol seduir-la aprofitant que els ha cedit una habitació ben a prop de la seva.
2: Figaro, indignat, decideix plantar cara al comte, però apareix un nou problema. El jove criat deu diners a Marcelina, ho explicàvem abans, una dona gran que vol casar-se amb ell i que per aconseguir-ho salia amb el doctor Bartolo, en amistat amb Figaro, des que aquest va contribuir a la fugida de la seva protegida Rosina per casar-se amb el comte d'Almaviva i convertir-se en comtessa.
1: Es presenta el patge Cherubino, que està enamorat de totes les dones, però especialment de la comtessa. El jove patge es veu embolicat en la intriga quan el comte descobreix, pel mestre de Can Basilio, que Cherubino està enamorat de la seva esposa. Per evitar escàndols, el comte decideix enviar el seu patge a l'exèrcit i Figaro celebra aquesta decisió.
2: El segon acte arrenca a l'habitació de la comtessa, que es lamenta de les infidelitats del seu marit. Per contrarrestar-ho, s'alia amb els seus criats, Figaro i Susanna, i tots tres dissenyen un pla.
1: Que no és altre que fer creure al comte que Susanna l'esperarà al jardí, però en realitat faran que es trobi Cherubino disfressat de dona. Així la comtessa el podrà enxampar infraganti i fer-lo desistir de les seves aventures amoroses.
2: Tot es complica quan, de manera inesperada, el comte arriba just quan s'estan disfressant Cherubino de dona. La comtessa, atabalada, fa amagar el patge en un vestidor, però el comte sospita.
1: Li demana que obri el vestidor per veure qui hi ha. La seva dona s'hi nega i quan el comte se'n va a buscar eines per obrir-lo, Cherubino aprofita per sortir i saltar al jardí per la finestra mentre Susanna ocupa el seu lloc al vestidor. Quan els comtes tornen, obren el vestidor i, sorpresos, hi troben Susanna.
2: L'embolic continua. Antonio, el jardiner, fa saber al comte que acaba de veure algú saltar per la finestra i aleshores irrompen a l'estança de Marcelina, Bartolo i Basilio per exigir que Figaro saldi el seu deute amb Marcelina.
1: Si no ho fa, s'haurà de casar amb ella. I amb aquest caos formidable es tanca la primera part, en la qual el gran estol de solistes ens delectaran amb àries i duets deliciosos. Per començar, el primer duet que protagonitzen Figaro i Susanna, on ell mesura un llit per encabir-lo a l'habitació que hauran de compartir un cop casats, el conegut 5-10-20.
2: En el següent duet, Figaro exalta la comoditat de l'estança. Estaran ben a prop per si el comte o la comtessa requereixen els seus serveis. El sentirem imitar el so de les campanes quan els criden.
1: Però Susanna fa notar que aquesta proximitat també facilita que el comte entri a l'habitació i la intenti seduir. Figaro se n'adona i promet venjar-se del seu amo.
2: Serà amb la cavatina Se vuol ballare. Si vols ballar, estimat petit comte, jo et diré la melodia, on canalitza la ira que té contra el seu amo. Mozart va compondre la música d'aquesta ària amb ritmes de dansa.
1: Al primer acte també sentirem la popular ària per a mezzosopranos No son più, cosa son, cosa faccio, que canta Cherubino.
2: En aquest cas,

0: interpretarà una soprano, la magnífica Yulia Lezhneva. Aquí el patge Cherubino desborda d'energia adolescent i confessa que està enamorat de totes les dones.
1: Si em permeteu, us faré un petit spoiler. Estigueu atents amb aquesta cançoneta perquè Yulia Lezhneva, vaja, la guarneix d'unes ornamentacions sublims. I encantador encara és el brillant trio ampliat de Susanna, el mestre de Can Basilio i el comte, després que aquest últim surti de l'amagatall.
0: I el primer acte acabarà com ha començat, amb Figaro, que canta l'ària Non più andrai, la marxa amb què es burla de Cherubino, que s'ha d'incorporar a l'exèrcit, al regiment del comte. Figaro explica les tristes realitats de la vida militar, amb música, amb un to comercial, amb trompetes incloses al final.
1: El segon acte de les noces de Figaro començarà amb la magnífica ària de presentació de la comtessa, Porgi Amor, on lamenta la deplorable situació del seu matrimoni. La seva tristesa és encara més commovedora perquè la melodia i l'acompanyament musical són extraordinàriament continguts.
0: Més endavant arribarà l'exquisida ària de Cherubino, Voi que sapete, Tu que saps que és l'amor. És una cançó que el patge interpreta per a la comtessa i per a Susanna. Parla sobre la misteriosa agonia i èxtasi que sent quan s'enfronta a les dones.
1: Al segon acte hi ha una gran i divertida interacció entre Cherubino i Susanna. Per exemple, en el frenètic duet mentre Cherubino busca la manera de sortir de l'habitació abans que torni el comte.
0: Però el moment gloriós del segon acte és el final, amb un número de conjunt, un septet magnífic molt lluït on la confusió és total. El matrimoni de Figaro amb la seva estimada Susanna està en perill, ja que Marcellina, la minyona gran, exigeix a Figaro que pagui el seu deute. I si no pot, que compleixi el seu compromís de casar-se amb ella.
1: Un número concertant considerat com el millor Mozart mai escrit. La música és brillant i expressa perfectament el drama que viuen els personatges. Els canvis musicals reflecteixen els complexos girs argumentals a cada pas. I quina manera d'acabar a l'acte on veiem els 7 personatges, jo diria que gairebé embotits en una porció d'un pastís enorme, que és el gran element d'aquest muntatge que afirma escènicament Marta Pazos. D'aquí pocs minuts alçarà el taló, que en aquest cas és d'un color de rosa, vaja, com ho diria? Vull dir, que fa mal als ulls, Marc, eh?
0: Rosa xiclet o rosa d'aquelles nines, no? Que
1: Barbie.
0: Que tan famós, no? Correcte, rosa Barbie, és el que volia dir, sí.
1: I amb el títol de l'obra, de Le Nozze di Figaro, aquí s'aixecarà el taló i apareixerà aquest enorme pastís, que, com diem, és l'element central d'aquesta obra, que començarà d'aquí res i que interpretaran els solistes que apareixeran per aquest ordre. El primer que sentirem és el baix baríton italià Luca Pizzaroni, com a Figaro.
0: La soprano branca Sara Blanc en el paper de Susanna.
1: El baix italià Roberto Scandiuzzi interpreta el doctor Bartolo.
0: La mezzosoprano manresana Mireia Pintó és Marcellina.
1: La soprano russa Yulia Lezhneva fa el rol de Cherubino.
0: El baríton tirolès André Schuen serà el comte d'Almaviva.
1: El tenor vegenc Roger Padullés és Don Basilio.
0: La soprano de Guatemala Adriana González interpreta la comtessa d'Almaviva.
1: I el baix malagueny Luis López Navarro és Antonio, el jardiner. Estaran acompanyats per l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, una orquestra que, com en aquesta obra hi acostuma a passar, s'ha reduït perquè estem parlant d'una partitura de finals del segle XVIII i, per tant, no són aquelles grans orquestres simfòniques. Sentirem també l'acompanyament a tots els recitatius d'un pianoforte que també fa les delícies, moltes vegades interpretatives, de Sara Blanc, que vaja, seu passa de meravella del de l'escenari. Sentim l'afinació dels músics de l'orquestra, que aviat es posarà en marxa en aquestes noces de Figaro que presenta el Liceu en una nova producció que firma la directora escènica gallega Marta Pazos. L'artista té una llarga trajectòria teatral, però fins ara només amb experiència en òpera contemporània.
0: Va rebre l'encàrrec del Gran Teatre de la Rambla després de l'estrena de L'Exina B, de Raquel García Tomás, per la qual va dissenyar una intel·ligent posada en escena. Pazos ha convertit un pastís gegant de noces, ara ho explicàvem, de 6 metres i mig d'altura, en l'element central de l'acció.
1: Un pastís de color de rosa com el taló, amb diversos pisos, amb 3 pisos, cada un dels quals representa una jerarquia, un conflicte o una relació de poder, ocupa el centre de l'escenari, simbolitza tant el matrimoni com la rígida piràmide sobre la qual es desenvolupa la trama. I els personatges són els ingredients d'una gran recepta emocional en forma de textures i aromes.
0: Per fer-ho, la directora d'escena ha pres com a punt de partida l'assaig A punt sobre el camp, en què la filòsofa nord-americana Susan Sontag va estudiar l'estètica camp. Aquesta estètica juga amb el que és ús superlatiu, inesperat, una cosa que està molt implicada amb el que passa a les noces.
1: Una òpera que és a punt de començar. Surt al fossat, el mestre Giovanni Antonini saluda el públic del Liceu, que l'omple pràcticament al 100%, i les primeres notes d'aquesta famosa obertura de les noces de Figaro, en directe a Catalunya Música.

desiderio. Si potrebbe, si potrebbe, si potrebbe, si potrebbe.

Susanna, mi sembri a

Innalzando, piano.

quei pennacchini, quel cappello, quella chioma.

conosciute, ma

Senhor!

pazienza, fino a mezzo valzo.

0: Amb aquest septet brillant i trepidant que pren aires de coral ha acabat el son dels quatre actes de Les noces de Figaro de Mozart. El genial compositor de Salzburg deixa al descobert els dos bàndols enfrontats, els dels senyors i els dels criats, i marca un punt d'inflexió en el que serà l'esdevenir de l'òpera bufa. Us l'estem oferint en directe des del Gran Teatre del Liceu amb les veus estel·lars del baix baríton Luca Pizzaroni com a Figaro, la soprano Sara Blanc en el paper de Susana, el baríton André Schwen com el comte d'Almaviva, la soprano Adriana González interpretant la comtessa i la també soprano russa Yulia Lezhneva en el rol de Cherubino. Dirigits pel mestre Giovanni Antonini al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Liceu. De seguida parlarem en directe amb dos dels grans protagonistes de la vetllada, Sara Blanc i Luca Pizzaroni.
1: Directe a l'Òpera, des del Gran Teatre del Liceu a Catalunya Música, amb Xavier Montagut i Marc Ruiz.
0: És un quart de 10 en punt del vespre i continuem en directe des del Gran Teatre del Liceu. Ens esperen la parella de criats

0: De les noces de Figaro, la soprano ebrenca de Darmós, Sara Blanc, i el baix baríton italià Luca Pisaroni, que, com us diem, entrevistarem en uns minuts. Abans, però, vull preguntar a la Maria Prieto, filòloga i autora d'un dels articles del programa Demà de les noces de Figaro, què li està semblant aquesta nova producció que firma escènicament Marta Pazos amb aquest imponent pastís de color rosat i decorat amb nata, ple de cupidos i amb els personatges vestits de mil sabors, eh, Maria? Xocolata, cirera, mantega, llevat... No, no falta de res en aquest pastís, eh?
1: És impressionant, la veritat és que és molt original i sorprenent, colorista, no sé, és com... és difícil de descriure amb una sola paraula.
0: Exacte. I, escolta'm, sobre l'aspecte revolucionari de Marcelina, que ens explicaves abans que comencés la funció, en aquesta segona part que ens espera és quan arriba i és quan es desvela que és la mare de Fígaro i que Bartolo n'és el pare.
1: Exacte. És el moment de l'anagnòrisi, a veure si ho diré. I sí, sí, certament és quan hi ha un canvi increïble de Marcelina, es descobreix que Fígaro és el seu fill, per tant no s'hi pot casar, i el fet de recuperar la maternitat, el fet de recuperar aquesta relació amb un fill, que és una cosa que, és, que no es perd mai, ja no estarà mai més sola, no? I llavors això fa que es transformi aquest personatge. Recupera la seguretat, recupera l'autoestima... I es converteix en un personatge absolutament diferent del que era en la primera part.
0: En Marc Ruiz, que ha baixat als camerinos, i vaja, ja té a punt a Luca Pisaroni, que és un, com us dèiem, és un dels grans protagonistes d'aquesta nit, un paper que el de Fígaro que Luca Pisaroni interpreta des de fa més d'una dècada. I Marc, no sé si s'havia topat mai amb una escenografia tan edulcorada, eh? Ens ho deia ara la Maria Prieto, amb aquest pastís gegant i amb un vestuari tan especial com el que porta en aquests dos primers actes, on apareix vestit com un paquet de llevat.
2: Doncs sí, mira, ara mateix li preguntaré a Buonasera, a Luca Pisarello.
3: Buonasera.
2: Molt bona tarda. No sé si t'havies trobat mai amb aquest vestuari, en un vestuari d'aquesta mena. Ti hai mai capitato di vedere un costume così?
3: Guarda, ho fatto tante produzioni strane, ma questa è una di quelle veramente strane. Trovo i costumi molto creatività, con molta veramente quello che hanno inventato è geniale. E certamente all'inizio è stato un po' un problema, ma abbiamo avuto durante le prove un costume di prova e quindi ci siamo abituati e, come si vede, è diventata quasi una nostra seconda natura, quindi riusciamo a gestirli molto bene, ma sono davvero bellissimi.
2: Diu que sí que s'ha trobat amb alguns vestits estranys, però que aquest és el rècord, que també diu que han anat fent proves, òbviament, de vestuari, l'han anat ajustant fins que s'han trobat amb el vestuari d'avui, que els va molt bé. Luca Pisaroni substitueix Constantin Krimmel i s'ha hagut d'adaptar molt, molt ràpid. Ha hagut d'adaptar-t'hi molt ràpidament a aquesta producció, per l'infortunio di Constantin. Questo è ha rappresentato qualcuna difficoltà aggiuntiva?
3: No, perché io trovo che la cosa geniale del nostro lavoro è di fare e di sempre trovare delle cose nuove, quindi sono entrato, io ho un'attitudine molto aperta quando inizio una produzione e quindi entro cerco di immedesimarmi nella visione della regista e quindi per me è stato molto facile cercare di capire e di rendere fisicamente quello che lei aveva in testa, quindi per me no, non è difficile.
2: Diu que no és difícil, que de fet la seva feina es tracta d'això, d'adaptar-se a allò que li demana la direcció. Ja fa més de 10 anys, precisament, que interpretes aquest personatge. El que passa és que no sé de quina manera fas que un rol continuï sent atractiu per tu. Interpreti questo ruolo, questo personaggio, da più di 10 anni, o magari 15 anni ormai. Immagino che ora lo interpreti in modo molto diverso rispetto a 15 anni fa. Come fai per rendere un ruolo così famoso ancora attraente per te?
3: Beh, questo è il genio di Mozart, io non faccio niente. Io trovo che la combinazione fra Da Ponte e Mozart sia assolutamente l'apice dell'opera e

0: E la cosa geniale di questo ruolo è che ogni volta che tu lo interpreti puoi trovare dei colori differenti, delle emozioni differenti, delle dinamiche differenti. E quindi devo dirti la verità, Mozart è un genio a renderci la vita a noi interpreti molto facile. E ogni volta che torno e ti dico e devo cantare tutto è tranquillo e placido, penso che è uno dei bei più ruoli che abbia mai cantato in palcoscenico.
1: Diu que el mèrit és de Mozart, que de fet els hi posa molt fàcil als cantants i que cada cop que s'enfronta a un d'aquests papers troba coses bones. Insisteix que això és mèrit de Mozart, que aquesta òpera està en el zènit de les seves obres. Ara parlàvem abans del cos i és una cosa que és molt particular, que crec que ell treballa molt amb el cos. Tu lavori molto con il tuo corpo.
0: Sì, perché secondo me il lavoro di un cantante d'opera, riuscire a trasmettere le emozioni non solamente con la voce, ma anche con il corpo. E credo molto che bisogna sperimentare tanto durante le prove e poi editare, quindi ridurre per capire quello che è efficiente e tocca al pubblico e poi togliere tutto quello che è superfluo. Ma è chiaro che se si può dare un'intenzione del carattere semplicemente girandosi e guardando un collega in un certo modo, quindi mi piace lavorarlo.
1: Diu que sí, que li agrada treballar el cos per expressar les emocions, però que bona part del seu assaig és reduir precisament aquesta expressió corporal per acabar oferint allò que és més concentrat. L'última demanda, l'última pregunta. Per tu l'humor crec que és essencial. Per te l'humorismo è fondamentale, credo, ma è anche molto importante fuori dal palcoscenico, è també molto importante fuori dagli scenari.
0: Ma questo lo devi dire a chiedere ai miei colleghi, però io credo che sia sulla scena. Credo che bisogna essere molto seri per fare ridere, nel senso che la situazione è divertente, però il ruolo si prende molto seriamente. Figaro in quel momento è serio, ma la situazione è divertente. Nella vita, chiedi ai miei colleghi, io cerco sempre di risolvere i problemi con un sorriso, perché altrimenti la vita è molto dura e molto grigia, quindi è meglio farla prenderla tutto con un sorriso.
1: Diu que l'escenari ell és seriós perquè evidentment s'ha de prendre aquesta feina amb molta serietat i encara que transmeti humor l'escena doncs ho ha de prendre amb molta serietat. I diu que fora de l'escena, home, que ell intenta prendre's la vida doncs amb un somriure. Grazie tante.
0: Grazie tanto per avermi.
1: Grazie.
2: Molt bé, Marc. Deixem a Luca Pisaroni que s'acabi de vestir per aquesta segona part, un Figaro de referència, i esperem que ens acostis ben aviat l'altra gran protagonista de la nit, la soprano Sara Blanc, a veure com te la trobes vestida ara per aquesta segona part dels actes tercer i quart. Abans d'aquesta entrevista estàvem parlant amb la Maria Prieto, la filòloga i autora d'un dels articles del programa Demà. Voldria també que ens fessis una reflexió o un comentari, tu també com a ballarina, que hem de dir-ho, és que la Maria és polifacètica. Vull dir, és filòloga, està fent un màster de música clàssica, és ballarina, ha actuat, vull dir que té coneixements. Els nostres oients no els poden veure, però vaja, a l'escenari hi ha un cos de ball. Però permeta'm, Maria, que anem una altra vegada als camerinos, perquè em diu en Marc que té la Sara Blanc ja a punt, una Sara Blanc que vaja, que està imparable a nivell internacional. I aquí la tenim una altra vegada amb un títol mozartià, la flauta màgica, perdó, les noces de Figaro, la flauta màgica la tindrem la temporada que ve, que farà de Pamina. Marc, quan vulguis.
1: Doncs mira, som ara mateix amb ella, que l'estan maquillant just davant, a més té la partitura, és a dir, que ni tan sols maquillant deixa d'estudiar. Molt bona tarda, Sara Blanc.
3: Hola, molt bona tarda a tothom.
1: Què t'ha semblat aquesta posada en escena que t'obliga a tenir aquest mirinyac tan espectacular?
3: Bona pregunta. És una posada en escena molt, molt peculiar, que no m'hauria imaginat mai. I a la vegada, doncs, diguem, molt, molt colorida, molt diferent a tot el que he fet fins ara i que ens ha portat molt bon humor.
1: T'esperaves aquesta reacció del públic? El públic riu en els moments en què s'ha de riure.
3: no, i això sempre va molt bé, tenir la complicitat del públic. De fet, quan sent riure és quan t'arriba una onada gran d'energia, i això sempre ajuda, i que continuïn rient i ens ho passem bé tots així.
1: Un riure que

0: També ha fet, ha format part dels assajos, em sembla, no?
1: Exacte, els assajos, moltíssim riure, perquè hem construït, diguem, l'escena una mica en l'absurd, no? En l'absurditat. Llavors, això ha portat, durant improvisacions, també doncs, moltes rialles.
0: Aquest és un text molt recitatiu, però també té àries molt dolces, molt tendres, la més famosa, no? De Vieni non tardar. De quina manera s'aconsegueix l'equilibri?
1: Jo crec que al final és entrar dins del personatge, connectar i entendre cada moment des d'on vens, deixar que tot flueixi. I com sempre dic, no és el mateix cantar aquesta ària d'una manera separada i aïllada en versió concert que cantar-la dins de l'òpera, perquè des d'on arribes hi ha tota una evolució del personatge, i inclús vocal, no? El moment en què recites, parles, la veu també es va moldejant en totes les intencions també físiques que té el personatge. Llavors, doncs, per mi l'equilibri és una evolució de tota la part musical i física del personatge, diguem.
0: Vens de fer Melisande, de Pelias de Melisande, de Debussy a l'Scala de Milà, faràs La filla del regiment de Donizetti al Covent Garden, també faràs un Mozart, La Carmina Burana de Karloff. És una mica una constant a la teva carrera, fer molts papers en molt poc temps. Ha de ser complicat, no?, adaptar-se, o potser no, eh?, adaptar-se a teatres diferents, direccions diferents, produccions diferents.
1: Complicadíssim, però ho anem tenint una mica per la mà. Diguem que cada vegada, a mesura que va passant va evolucionant la meva carrera i va passant el temps, al final tot és qüestió d'experiència i jo vaig aprenent també a base de passar moments a vegades doncs, més complicats, perquè emocionalment no és fàcil de gestionar. I llavors, doncs, diguem, a base de patacades, podríem dir, vas aprenent a gestionar les situacions i sempre hi ha moments més complicats i altres, doncs, al final te n'acabes sortint. I, bueno, és això també una qüestió d'equilibri, d'aprenentatge constant d'un mateix, de les partitures, de la música i de la vida.
0: Última pregunta, que ja estan acabant de col·locar la perruca. No tothom pot dir que té un vi amb el seu nom. El garnatge blanc que diu Montsant que porta el teu nom, el descriuen com intens, agradable, amb estructura i elegància. Jo crec que quadra bastant amb tu, però tu què n'opines d'aquesta descripció del teu vi? S'ajusta com ets tu, com a cantant, com a mínim?
1: A mi la descripció que acabes de fer m'encanta, llavors jo ho comparteixo, jo de mi mateixa diguem que no ho puc dir. Però sí, intensa, sí, agradable, crec que també, la resta no me'n recordo. Però...
0: Estructura, la tècnica.
1: Sí, sí, també, sí. I és un vi del celler Aibar, si algú té ganes de provar-lo, doncs...
2: I elegància,
1: és
2: Marc.
1: És intens, és intens, sí.
0: I elegància, em diuen per aquí.
1: També, també, l'elegància m'agrada, sí.
2: Perquè ella ho és molt. Realment bé, estem parlant
0: dient
2: de...
0: Que sí, perquè tu ho ets molt. Doncs estem parlant amb la Sara Blanc.
2: Exacte, i d'una estrella a nivell internacional que... toca de peus a terra, eh? Una cantant ebrenca que filla d'un poble, un poblet de Darmós, de la Ribera d'Ebre, i que està tocant el cel. Ens ha atès aquí en directe en aquesta transmissió que estem fent de les noces de Figaro, aquesta creació genial de Wolfgang Amadeus Mozart, amb un repartiment, com us dèiem, estel·lar. Eh? Vaja, no podem demanar més, ho dèiem en començar. El director artístic ens deia en la presentació d'aquesta producció que ara mateix és el repartiment, vaja, més bo, podríem dir, que pot reunir un teatre a Europa a dalt de l'escenari. No m'oblido de la Maria Prieto, que ens acompanya aquí a la llotja del Prosceni. És tot un luxe tenir-te, Maria, com dèiem, autora d'un dels articles del programa Demà d'aquestes noces, i a banda de filòloga, companya de feina, perquè ens corregeix els textos. De fet, m'ha corregit el guió que ens serveix de base per fer aquesta transmissió, i que no són poques pàgines, és a dir, que és una feinada important. I a més de filòloga i autora d'aquest article del programa Demà de les noces de Figaro, també, com us deia abans, és ballarina, i per això li vull preguntar una mica què li està semblant amb ella aquesta producció. Recordem que els oients, ja ho sé que no ho poden veure per ràdio, però a l'escenari hi ha un cos de ball amb 10 ballarines ballarins que acompanyen els solistes durant bona part de l'espectacle. Aquests ballarins tant representen els guarniments del pastís, d'aquest enorme pastís de noces, com un conjunt de

0: cupidos o també un grup d'ous. Creus que aquesta coreografia ajuda a entendre la trama?
1: Mira, primer de tot, crec que ens hem de felicitar i hem d'estar contents que hi hagi una òpera amb un cos de ball que acompanyi durant tanta estona el que està passant a l'escena. Crec que és un luxe perquè és una cosa que no sol passar. Els ballarins, i més en aquest teatre, aprofito aquest micro per fer la reivindicació, que quan es va fer la reforma del teatre no es va preveure ni una sala d'assaig pels ballarins. I crec que el fet de veure ballarins tanta estona a l'escenari, una cosa que tampoc està prevista al guió, diguéssim, del que és l'òpera, doncs felicitacions per la idea. Dit això, és veritat que jo crec que el vestuari, així com ens deien ara els protagonistes, que en algun moment els hi ha generat alguna incomoditat, crec que en els ballarins en algun moment també no els hi facilita, i alguna de les coreografies que fan crec que no els facilita el moviment, no sé, hi ha algun moment que no els acabo de veure del tot còmodes. Sí que és veritat que hi ha moments que és agraït que acompanyin l'escena en moments això, no? Que t'ajuden a entendre una mica el que passa, però alhora trobo que això, que hi ha moments que sí, hi ha moments que no acabo de veure.
0: Per exemple, han ajudat a pujar a Cherubino a fer el salt del balcó al jardí.
1: Exacte.
0: Ens imaginem, bueno, els oients han d'imaginar que l'escenari, el que és l'escenografia del llibret original, no existeix. Estem parlant d'un pastís de 3 pisos, una alçada de 6,5 metres. Mm-hmm. En aquests pisos és un pastís completament rodó. Encara no l'hem vist girar, ara el veurem que comença a voltar. Mm-hmm. I realment, vaja, ens imaginem que efectivament li han posat una escala on Cherubino ha pujat,
1: s'ha enfilat, i per darrere crec que l'han recollit.
0: Exacte, i s'ha abocat com si estirés de la finestra pel balcó, i clar, l'Antonio, el jardiner, després ve i apareix a l'escena dient, escolti'm, aquí passen moltes coses en aquest jardí, però clar, que un s'aboqui d'aquesta manera, doncs no, sí. no és tan fàcil. Però vaja, és veritat que en moments plàsticament és maco, perquè realment acompanya a tota aquesta escenografia molt vistosa, però d'altres potser no s'acaba d'entendre molt, sí. No? Quina és la seva funcionalitat a l'escena?
1: Exacte. Per exemple, l'estona del lament de la comtessa
0: sí
1: que m'ha agradat molt, no? Que estaven allà tots els ballarins com tirats per terra,
0: no?
1: Acompanyant amb el moviment, així com molt...
0: Trist, melangia... Exacte, no?
1: Sí, en moments així sí que realment és molt agraït. I crec que això, sobretot, felicitar-nos que hi hagi 10 ballarins a l'escenari tanta estona.
0: Estic d'acord amb tu i comparteixo aquesta opinió. Permeteu-nos també sentir a un dels grans protagonistes de la vetllada que no canta, però sí que Marc el veiem des del fossat, i estem parlant de Giovanni Antonini, que acompanya, sense alçar la veu, tot el cant dels solistes, eh? Vull dir, seguint la partitura, eh?
2: Nosaltres tenim un gran avantatge, i és que podem veure per càmera tots els moviments que fa, i durant tota l'estona ha anat seguint la partitura, evidentment, el que fa tothom, que és una miqueta ja cantar allò que estan dirigint, però és que en aquest cas ha cantat movent els llavis, és a dir, que cantava els papers.
0: Exacte. Don Giovanni Antonini, us ho diem, du la batuta en les 14 funcions que s'han programat de les noces de Figaro, que el Coliseu de la Rambla ha programat fins al 21 de juny. El mestre italià, us ho dèiem també en començar, és un especialista en repertori clàssic i mozartià, i com a expert mozartià ens destaca l'extrema modernitat que té l'obra del genial compositor de Salzburg.
3: È un'opera estremamente difficile.
4: Non possiamo obviare che è un'opera difficile. Vedono un'opera maestra da Ponte, che d'entrada i poeti italiani sono dei maestri staccati, non solo per la sua qualità, la sua teatralità. Un text, d'alguna maniera, poetico e allora d'allò més attuale. È gairebé come se parlessin i personaggi avui dia.
3: Come parlano i personaggi di nozze, ma insomma, ci siamo quasi. Quindi questo miracolo di...
4: Di questa... Aquest miracle della modernità. De fet, de les noces de Figaro hi ha molts petits miracles. Dins d'aquesta modernitat també trobem un gran rigor de la forma, que és una de les característiques també del cicle de l'obra i de les obres del segle XVIII. Les àries de Mozart són forma, però la forma com a contenidor, com una capsa. Tant Haydn com Mozart fan doncs aquest miracle de la creativitat dins sempre de la forma.

0: realtà, ma sempre all'interno di una struttura.
1: La primera vegada que Giovanni Antonini es va afrontar a la meravellosa partitura de Mozart va ser a Milà fa 18 anys i en guarda un record amb més d'una anècdota.
0: Cuando en el 2008 avevo fatto la primera volta.
2: La primera vegada que vaig fer les noces, com deia, va ser a l'Escala, el 2008. I ho vaig fer amb l'Acadèmia, que estem parlant doncs de joves cantants d'altíssim nivell. I la que els acompanyava era Mirella Fremi. No els hi va dir res, no els hi va dir realment res. Només una coseta que va ser... No s'entén res del text que esteu dient, no s'entén res, perquè és com que se'l menjava, no? És l'única cosa que els hi va dir. I em va semblar molt interessant. De fet, amb Pavarotti, doncs, amb la Fremi i en Pavarotti tot sovint s'escoltaven, doncs, s'escoltaven l'un a l'altre i s'anaven donant doncs, consells els uns als altres. Per mi això és com l'exemple d'aquests dos joves, ens els hem d'imaginar doncs, ja més joves, com artesanalment van creant-se doncs, l'un a l'altre, evidentment doncs, en un clima, en una atmosfera doncs, on es nodrien diàriament no? de l'òpera, en unes èpoques on, almenys a Itàlia, doncs, la importància en la vida social de l'òpera era molt més gran doncs, que ara, no? Però Pavarotti, un dels principals tenors italians, que evidentment també va tenir els seus mestres i va estudiar, però el fet d'anar construint tots aquests detalls, escoltant-se recíprocament amb un amic, doncs per mi això és com el màxim exponent d'un altíssim nivell artesanal.
0: Un artesanat que ha produït els resultats que coneixem.
3: Les noces de Figaro és una comèdia d'embolics, però sota aquesta aparença d'òpera còmica hi ha una radiografia de l'arrogància de la classe dominant, una crítica social quan la Revolució Francesa ja s'anunciava. I d'aquí els problemes que va tenir amb la censura de l'època, la de l'emperador Josep II d'Àustria, com ens recorda el mestre Giovanni Antonini.
0: Il fatto di Nozze di Figaro, direi che è vero, è un'opera buffa.
2: Les Noces de Figaro és un'òpera buffa. Es parlava doncs, abans d'aquesta contraposició de mons opressius al món de la noblesa. Estem parlant d'una època abans de la Revolució Francesa. Va haver-hi problemes amb el text també de la censura a Viena. Però l'origen no deixa de ser doncs, de l'òpera buffa. Ens trobem doncs, també segurament doncs, un títol que és dels més fonamentals d'aquest gènere, on el noble ja es presenta gairebé com un bufó, on està com per sota. I això, d'alguna manera, aquí s'amplifica, no? Torna a ser aquest miracle de les Noces de Figaro.
0: In Mozart, ovviamente, c'è un'amplificazione e non è solo un'opera buffa. E ancora una volta questo è il miracolo di Nozze.
2: Que té també un toc fred, si volem, no? I en molts aspectes, que tots els aspectes de l'ésser humà, també des d'un punt de vista seriós, combinant les dues visions. I al final, doncs, declarant que la vida, en definitiva, és un compromís de tots i de tot.
0: A la fin, com ci dice que la vida és un compromís.
1: Les Noces de Figaro ens mostren afecte a tots els aspectes de l'ésser humà i aquí rau la genialitat de Mozart amb la col·laboració del seu amic i poeta Lorenzo da Ponte, autor del magnífic llibret, que per a l'ocasió van escollir l'obra teatral Le Mariage de Figaro de Caron de Montmarché, una obra que va provocar un escàndol sorollós per les crítiques explícites a l'aristocràcia de l'antic règim. Mozart i da Ponte van formar un extraordinari tàndem i els dos van crear una joia musical amb moltíssims detalls, tal com posa en valor Giovanni Antonini.
0: L'òpera, diciamo, è un macro spettacolo.
2: És una obra que va del macro i que, amb tots els detalls, després ens baixa en el micro. Els detalls molt importants també en aquesta època on es crea l'òpera. I això, d'alguna manera, no deixa de ser el marc per poder desenvolupar totes aquestes àrees. Sembla doncs, que l'orquestra n'és molt conscient de tots aquests valors, estan molt, molt implicats i, en definitiva, és un gran, gran plaer sobretot doncs, perquè tot l'aspecte musical és d'allò més important.
0: Una de les coses més importants quan s'hi fa música.
3: Giovanni Antonini ha tornat al Liceu un any després d'haver dirigit una altra de les obres de referència de Mozart, el Rèquiem, escenificat en aquella ocasió per Romeo Castellucci. I com sentíem ara mateix, valora la feina dels músics de l'Orquestra Simfònica del Liceu.
0: Riguardo al lavoro con l'orchestra, sono molto contento di essere ancora qua, l'esperienza del Requiem.
2: Diré que el treball amb l'orquestra ha sigut fantàstic. Ja vaig tenir l'ocasió doncs, de col·laborar-hi l'any passat amb el Requiem. Es veu i es percep doncs, unes grans ganes de tocar. Jo des de fora doncs, no percebo cap problema social. Normalment una orquestra d'òpera doncs, a vegades ja es donen aquestes tensions. No és el cas, almenys a mi no m'ha semblat gens ni mica i no és per quedar bé, sinó realment s'aprecia un esperit fantàstic. tractament de col·laboració.

no? I és aquesta, doncs, també les meves ganes de fer participar. No és jo et dic què has de fer, sinó es tracta d'entendre, doncs, bé cada nota, inclús, doncs, qualsevol nota que pugui tocar un violí, no és que l'hagi de tocar perquè així ho digui el director.

0: de l'art, que encara no sé ben bé què és aquesta paraula d'art, però encara que fos un 1-2% d'art, jo, sincerament, em donaria per content de considerar aquest treball com una bona obra d'artesania, o com una obra d'artesania, i bona ja, doncs si estem de sort.
1: De seguida arrencarà la segona part de les noces de Figaro, que inclou els actes tercer i quart. Us en fem un breu resum. El comte, gelós i irritat, sospita que l'estan enganyant. La seva serventa, Susanna, fingeix acceptar una cita amb ell, però la jugada és part del pla que han muntat ella i la comtessa.
2: Mentrestant, es resol el plet contra Figaro. Sembla condemnat a casar-se amb Marcellina fins que es descobreix que ella és en realitat la seva mare i Bartolo, el pare. El conflicte es transforma en reconciliació familiar.
1: La comtessa i Susanna ultimen l'estratègia final per enxampar el comte, que no és altra que enviar-li una carta citant-lo aquella nit on serà atrapat. Mentre se celebren noves noces i festes, el comte, sense saber-ho, camina cap a la seva pròpia humiliació.
2: El tercer acte conté tota una sèrie d'humiliacions per al comte i continuen les entremaliadures dels personatges que tenen una emoció real transmesa per la meravellosa partitura de Mozart.
1: És el cas de la impressionant ària Dove Sono, que interpreta la comtessa, on recorda l'amor dels seus primers dies amb el seu marit, un amor que ha perdut.
2: Al final del tercer acte s'anuncia el matrimoni de Figaro i Susanna amb una marxa nupcial seguida de música de ball.
1: El quart i últim acte és el del desenllaç.
2: És de nit i som al jardí, on el comte es troba suposadament amb Susanna. Se succeeixen els embolics dels personatges disfressats de qui no són. Susanna es fa passar per comtessa i aquesta última per Susanna.
1: Hi ha molta confusió. Després d'un nou embolic que fa dubtar Figaro, ell acaba reconeixent la seva estimada, la veritable Susanna. La parella es reconcilia després d'haver-se barallat. El comte els veu i creu que el seu servent està cortejant la seva dona, la comtessa.
2: Els denuncia, però la comtessa fa un pas endavant i posa en evidència el seu marit. Humiliat, demana perdó a la seva dona. Ella li accepta les disculpes i l'òpera s'acaba amb tothom celebrant-ho.
1: I com a la primera part, aquests dos actes contenen àries bellíssimes i números magistrals de conjunt. D'àries, us en destaquem la que canta Figaro al quart acte, la brillant Aprite un po' Kegli Occhi, on adverteix a tots els homes que vagin en compte amb les dones.
2: I l'ària de Susanna, també al quart acte, De vieni non tardar, un dels passatges més sinuosos, una manera molt subtil de venjar-se del seu estimat Figaro per haver dubtat de la seva fidelitat.
1: I al final de l'òpera, com al final del segon acte, és un crescendo amb diferents combinacions de veus que s'encreuen mentre els diferents personatges es troben al jardí. Cherubino i el comte confonen la comtessa amb Susanna. Susanna s'enfada amb el seu promès Figaro, que ell creu que és la comtessa.
2: I una vegada més, la música no només ens condueix perfectament a través de l'acció enrevessada, sinó que ens dona tota l'emoció.
1: En aquesta segona part, que de seguida sentirem, apareixeran les veus dels següents solistes per aquest ordre. André Schwen, baríton, és el comte d'Alma Viva.
2: Sara Blanc, soprano, és Susanna.
1: Luca Pizzaroni, baix baríton, interpreta Figaro.
2: Moisès Marín, tenor, és el notari Don Cruzio.
1: Mireia Pintó, mezzosoprano, fa el rol de Marcellina.
2: Roberto Scanduzzi, baix, és el doctor Bartolo.
1: Lucía García, soprano, fa el rol de Barberina, la missatgera del comte.
2: Adriana González, soprano, la sentim en el paper de la comtessa.
1: Julia Lechner, soprano, és Cherubino.
2: Natàlia Perelló i Elisabet Gilming són les dues dones.
1: I els acompanyaran el cor i l'orquestra sinfònica de Liceu, que dirigirà, novament, Giovanni Antonini. Veient que la platea i els cinc pisos que té el Liceu es van omplint a l'espera que, vaja, que en res, en un minut, dos minuts, comenci la segona part d'aquesta obra meravellosa, Les noces de Figaro, de Wolfgang Amadeus Mozart. Hi ha un moment, Maria, que tu també has vist com jo la funció, que ara apareixeran en un moment que sembla com si estiguessin en un plató de televisió, com si estiguessin fent el cuines. És a dir, que estan preparant en tots els ingredients.
3: Finalment, la recepta, no?
1: Està meravellosa, per crear aquest enorme pastís. És que a mi em va sorprendre, perquè realment és com si estiguessin així veient allò amb Marc Ribas, vull dir, preparant un plat.
3: Sí, però a mi m'agrada perquè és quan vaig entendre del tot

0: És a dir, estan tramant, és quan estan cuinant, és quan estan barrejant els ingredients per arribar a la finalitat, que és l'engany, no? Posar en evidència el compte. No?
1: Exacte, estan... I la humiliació final que això li suposarà, perquè haurà de demanar perdó a la seva dona per aquestes reiterades infidelitats.
0: Aquest perdó tan espectacular, eh?
1: Exacte. I, escolta'm, ho hem dit també abans de començar, és una injustícia que en aquesta segona part no puguem sentir l'ària que ens podria delectar Marcelina, amb la qual fa aquest gir que expliques en l'article, no?
0: Totalment, és una llàstima, la veritat. Jo convido que a partir d'ara facin aquesta àrea i no se la desin a la butxaca, perquè ens agradaria molt sentir-la.
1: Exacte, és una àrea que també converteix, si no recordo malament, en Basilio i fa un número de conjunt que realment...
0: I fa una crítica explícita als homes, diu que tracten les dones pitjor que les bèsties i és molt explícita i molt evident, no? I aquí veiem una Marcelina empoderada i una Marcelina que reivindica que les dones tenen tot el dret a ser respectades i que... És molt significativa del moment històric en què està escrita aquesta obra, no?
1: La justificació que molts expliquen per eliminar aquesta àrea és que alenteix tot el que és el desenvolupament de la història, però vaja, jo crec que amb un repartiment d'aquest nivell, amb una posada en escena que és molt transgressora, se n'han fet moltíssimes de produccions de Les noces de Figaro, però una com aquesta, que veus tot el teatre de l'escenari del Liceu amb aquest enorme pastís, doncs es haguessin pogut permetre aquesta llicència i haguessin pogut entendre molt millor el que ens estaves explicant. Aplaudiments pel mestre italià Giovanni Antonini, que torna a sortir al fossat del Gran Teatre del Liceu, saluda el concertino, fa aixecar tots els músics de l'orquestra que reben aquest aplaudiment, amb el qual donarà inici al tercer i quart actes de Les noces de Figaro, en directe a Catalunya Música.
2: Imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa. La padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino. Un'altra presso che dice ser quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcuno dei miei vassalli. Ah, simile razza è comune l'artir. Ma la contessa, che un dubbio l'offende. Ella rispetta troppo se

0: belle ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.
1: Ecco.
0: Temerà.

Corriendo, corriendo, corriendo.

0: La comtessa ha perdonat el seu marit, el comte d'Almaviva, i ara tothom pot celebrar realment el casament de Fígaro i Susanna. Ha acabat així Les noces de Fígaro, la gran comèdia de Mozart, que us hem ofert en directe des del Gran Teatre del Liceu, amb tots els solistes a l'escenari, flanquejats a banda i banda pels 10 ballarins que els han acompanyat en bona part dels 4 actes d'aquesta gran creació del compositor de Salzburg.
1: Amb un muntatge que m'ha semblat a mi molt divertit, molt fresc, incòmode, s'ha de dir, això pels cantants, però uns cantants que han aconseguit transmetre emoció en tot moment.
0: La Norma Pastís continua presidint l'escenari del Gran Teatre del Liceu, d'on ara es retiren els solistes per deixar pas als 16 cantaires del cor del Gran Teatre del Liceu, vestits com si fossin nata, merenga, no sé, amb una cirera ben vermella al damunt.
1: I ara qui surt a saludar és el director del cor, que els condueix en aquestes funcions de Les noces de Fígaro. És David Huy Nguyen Phuong, nascut a Montpellier i d'origen vietnamita.
0: I s'acosten al que és el fossat les dues cantaires del cor, Natàlia Perelló i Elisabet Gilmín, que han assumit els rols menors de dues dones. I ara són els 16 membres del cor amb el director agafats de la mà, els que s'acosten a primera línia per saludar.

0: I ara, vestits de cupidos blancs nuclears, els 10 ballarins que han acompanyat els solistes durant bona part de l'espectacle amb apunts coreogràfics que, Maria, no sé si finalment t'han convençut.
1: Doncs m'han convençut bastant. He trobat algunes decisions agosarades, però va, donem-hi el vistiplau.
0: Home, l'esforç ha valgut la pena, no? El que deies, acompanyant a tots els solistes, doncs realment una gran feina.
2: Ara comencen a sortir els cantants dels papers menors, els que apareixen a l'escenari, com ara el tenor Moisés Marín, el notari Don Curcio, l'Antonio del baix Luis López Navarro i la Barbarina de la soprano Lucía García. Tots tres molt correctes.
0: I ara dos cantants de casa, l'excel·lent Roger Padullés com a Basilio i la mezzosoprano Mireia Pintó, convincent com a Marcelina. Llàstima, ho deia Maria, que se'ls hagi suprimit les àries del quart acte.
2: Mm-hmm. El torn ara és de Roberto Scandiuzzi, que ha defensat el paper de Bartolo.
0: I atenció ara, segurament a la primera gran ovació de la nit, per Cherubino. El Cherubino de la soprano Yulia Lezhneva.
2: Magnífica, que s'ha atrevit a fer ornamentacions de collita pròpia a la cançoneta del segon acte, amb una divertida prestació escènica. També ha demostrat unes dots actorals i un domini també del cos i de com es movia i comunicava amb els altres.
0: I ara és la comtessa, la soprano guatemaltenca Adriana González. I abans ha sortit el baríton tirolès André Schuen, el gran liderista que ha debutat al Liceu i que ha fet el paper de comte d'Alma Viva.
2: I que ens ha agradat molt, sincerament.
0: I l'altra gran ovació de la nit, per a la nostra estimada soprano ebrenca Sara Blanc, que ens ha ofert una Susana de manual.
2: És capaç d'aturar el temps amb passatges del sensual De bien y non tardar o de passejar-se amb lleugeresa per als números concertants sense perdre pistonada, una veu amb un color magnífic, una tècnica, un domini molt rodoneta.
0: I l'últim solista que ha sortit a saludar, el Figaro, del baix baríton Luca Pizzaroni, un partener de luxe per a Sara Blanc.
2: Pizzaroni, que ha estat sempre un gran Figaro, ja ho dèiem, eh? Porta 15 anys, més de 15 anys, fent aquest paper inclusiu quan cal i amb domini d'estil.
0: I ara Sara Blanc, que ha anat a agafar el mestre Giovanni Antonini, que també ha destacat la feina del autor dels recitatius, Rodrigo de Vera, al capdavant del pianoforte. I ara fa aixecar a tots els músics de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, una orquestra que, com dèiem, reduïda per aquesta obra de Mozart, aquesta gran creació del genial compositor de Salzburg. En definitiva, i ho estem sentint i veient també, els músics aplaudint els cantants, el públic aplaudint els solistes, vaja, cares somrients, una ballada, Maria, que ens ho hem passat allò pipa, eh?
1: Ens ho hem passat fantàsticament bé, veig el públic dempeus aplaudint. La veritat és que sí, jo m'ho he passat molt bé, us agraeixo molt que m'hagueu convidat i ja ho sabeu, eh? Sempre que vulgueu us acompanyo.
0: Exacte, doncs no, segurament que no serà l'última vegada. També ens ho hem passat bé, Marc, no?
2: Ens ho hem passat molt bé, igual que el públic està alçat, aplaudint, no deixa d'aplaudir, però és que a més també ha aplaudit durant la representació, a més ha rigut quan tocava riure, han rigut molt, sobretot amb un dels vestits, el de Ferrero Rocher, ho hem de dir, que ha aixecat molts comentaris entre la platea. Ha estat una batllada molt divertida, sincerament.
0: Home, veure cantar l'ària d'aquesta part final a Adriana González vestida de Ferrero Rocher és una mica xocant, eh? Però vaja.
2: I el contrast és magnífic, eh? Perquè la veu és meravellosa, també.
0: Sí, sí, perfecte, perfecte. Doncs s'abaixa el taló rosa, rosat, intens, ja ara sense les paraules de Le Nozze de Figaro. El públic ja comença a abandonar el Gran Teatre del Liceu, una funció de les noces de Figaro que us hem fet arribar des d'un quart de vuit del vespre i que ha fet possible l'equip de Directe a l'Òpera. Marc Urrutia i Pep Casanovas, que s'han encarregat de la sonorització perquè les veus dels cantants i el so dels músics de l'orquestra us hagin arribat en perfectes condicions. Rosa Massaguer ha portat la producció. Oriol Pinart ens ha assistit.

0: assistit des del control tècnic de Catalunya Música a la Diagonal de Barcelona. Manel Gil i Víctor Rodríguez han vetllat des del control central de Catalunya Ràdio perquè el senyal arribés a tot el país, i els comentaris i també a les entrevistes a Sara Blanc i a Luca Pizzeroni, en Marc Ruiz. Marc, ens retrobem amb tu al setembre i amb Aïda, de Giuseppe Verdi, el títol que inaugurarà la temporada que ve.
1: Temporada de luxe ja, d'arrencada amb la soprano russa Anna Trepko, que no canta aquí al Liceu des de fa 5 anys.
0: Tenim ganes, moltes ganes, de tornar-la a veure dalt de l'escenari del Liceu. Serà, com us dèiem, al setembre. Abans ens retrobem amb els nostres fidels seguidors, com sempre, dissabte que ve, a les 7 de la tarda, amb un títol també de Verdi. Us portarem un ballo in maschera. Fins aleshores, que passeu una bona setmana amb bona música.
2: Directe a l'Òpera. Des del Gran Teatre del Liceu, amb Xavier Montagut i Marc Ruiz.

0: Catalunya Música.
1: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
2: Bona nit. El contrabaixista, cantant i compositor Avishai Cohen ha pres prestat un tema de Chick Corea per posar nom a la seva entrega de música. Eternal Child, aquest nen etern, que és un títol que té un profund pes espiritual, segons Cohen. La infantesa eterna, aquesta mirada pura que només mantenen alguns artistes privilegiats. Els ulls del nen que tots hem sigut plens de fascinació, famèlics de curiositat i de somnis. Avui començarem la sessió sentint la versió que Avishai Cohen ha fet de la música de Chick Corea i que posa nom a aquest nou àlbum. Benvinguts.

Avishai Cohen i la seva versió d'Eternal Child, la cançó de Chick Corea, que posa a més també nom al seu nou àlbum. Un treball que el porta a recordar el seu passat i a rememorar el que ha viscut fins ara i per al qual ha comptat en alguns temes amb un convidat especial, un antic amic i col·laborador vinculat a la seva època al costat de Chick Corea, el bateria Jeff Ballard.

Mr. Good Sir, tema que Vishay Cohen dedica al seu mànager durant 25 anys i que tocava amb el pianista Itai Simcovich i el bateria Jeff Ballard. Tot i que Jeff Ballard toca en alguns dels temes d'aquest Eternal Child, el bateria que Vishay Cohen ha incorporat a aquest nou projecte és Evyatar Slivnik.

Sim Trouble, nova composició d'Avishai Cohen per a l'àlbum Eternal Child, un projecte que el baixista israelià defineix com un dels més jazzístics de la seva carrera. Amb dos músics joves el sentíem ara en trio, amb el pianista Itai Simchovich, de 22 anys, a qui dedicava justament aquesta composició, Sim

Sifel, tema dedicat al bateria Evyatar Slivnik, no membre del trio d'Avishai Cohen. Tot i les experimentacions amb diversos formats de banda, Avishai Cohen segueix retornant al format de trio per connectar amb el vessant més íntim de la seva expressió musical. A les publicacions dels últims anys l'havíem sentit amb la bateria Ronnie Caspi i els pianistes Elchin Shirinov i Guy Moscovich.

Bright Light, tema central de l'àlbum que Avishai Cohen publicava amb Guy Moscovici i Ronnie Caspi el 2024. Amb aquest trio, que es converteix en secció rítmica del sextet, amb el qual Cohen proposa altres temes d'aquest mateix projecte. Aquest es diu Hope, i sentim el guitarrista Yossi Ben Tovim, el flautista Ilan Salem i el trompetista Hillel Salem.

Música de Vishay Cohen, pensada per aquesta banda de tímbriques delicades, amb el fiscorn, la flauta i la guitarra afegint-se al so del seu trio. El saxofonista Yuval Drapkin és el destinatari d'aquest altre tema, també del projecte Bright Light.

tema central del treball Shifting Sands, un treball del 2022 que Avishai Cohen gravava en trio amb la percussionista Ronnie Caspi i el pianista Elshin Shirinov. La música de Cohen, que té aquest segell tan personal, sorgit del maridatge de les tradicions sefardites, del jazz nord-americà, els ritmes llatins, els colors orquestrals clàssics,

Baix o Melty, amb caràcter gairebé d'himne de Vishay Cohen, amb els ritmes asimètrics de la percussionista Ronnie Caspi i amb Elsin Shirinov al piano. Tornarem a aquesta nova formació de trio de Cohen amb la qual començàvem per marxar, la que ha reunit per al projecte Eternal Child. Itai Simkovich al piano, Eviatar Slivnik a la bateria, nous membres de la banda de Vishay Cohen, que són els músics que toquen el tema que tanca la sessió. El Basita. Tornem demà. Bona nit.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Continuarem amb la companyia de la violinista Vaiva Escride. Ens oferirà la partita per violí sol número 2 en re menor, número de catàleg 1004, de Johann Sebastian Bach.

0: Acabem de sentir la partita per violí sol número 2 en re menor, número de catàleg 1004, de Bach, en la versió de la violinista Vaiva Escride.
1: Catalunya Música.
2: Us convidem tot seguit a sentir Romeu i Julieta, l'obertura fantasia de Piotr Ilitch Tchaikovsky, que interpreten en aquesta versió els membres de la Jove Orquestra de Munic, dirigits per Jordi Mora.

0: Fins aquí l'obertura fantasia Romeo i Julieta de Piotr Ilitx Txaikovski que hem sentit en la versió de la jove orquestra de Munic dirigida per Jordi Mora.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: A continuació, Maria Kliegel, violoncel, i la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per Michael Halatz, ens ofereixen el concert per violoncel Opus 104 d'Antonín Dvořák.

0: Hem sentit el concert per violoncel i orquestra, opus 104, d'Antonín Dvořák, interpretat per Maria Kliegel, violoncel, i la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per Michael Halatz.
1: Catalunya Música.
2: L'únic quartet de corda que va compondre Maurice Ravel està escrit en la tonalitat de fa major. El sentim a continuació aquí a Catalunya Música, interpretat pel quartet Arcanto.